Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: model a seguir. Sempre li dic t'estimo abans de sortir. I disfrutem tant. Juguen amb...
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular i Vox encenen els ànims de cara a les protestes que s'han convocat aquest vespre en diverses localitats de l'estat espanyol en solidaritat amb Ceuta. Els partits han animat a convertir les concentracions convocades als ajuntaments d'arreu d'Espanya en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: Soc per a dir-li al govern que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
4: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
5: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
2: A última hora, el Partit Popular va assenyalar ahir la Moncloa per voler prohibir assegurant la protesta de Madrid. La delegació del govern espanyol ho va negar. Diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte en format d'acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
6: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans presumptament de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca.
2: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
6: Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada.
2: El sindicat Metges de Catalunya amenaça amb més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. El Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada.
6: Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
7: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
6: Oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
2: Esports. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, el dia del tancament del mercat, el fetxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Dominik Livaković. El capítol de les sortides, Marc Casador, se'n va cedit al Deportivo de la Coruña.
6: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
2: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga del Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
1: Fins aquí les notícies.
8: Catalans, és dimecres, un cafè i a saltar del llit. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 2 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui el temps serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Roses veuran sortir el sol a les 7 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 3 hores i 6 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui toca cita de Ferran Adrià per arrencar el dia que li han atorgat la medalla d'or de la Generalitat. I diu així: la gastronomia és el nou rock and roll. Si un no es transforma, està mort.
0: Bona cita, sens dubte, del mestre Ferran Adrià per engegar aquest dimecres. Bé, ja sabeu que hi ha dies mundials per tots els gustos i colors. Avui, 2 de setembre, és el dia mundial del coco. I mireu, no ens va gens malament, sobretot per recordar la pel·li de Pixar i Disney i la seva banda sonora.

0: García amb llagrimeta a l'estudi dels matiners de Catalunya Ràdio. De fet, si no l'heu vist, us podríem resumir que Coco, entre altres coses, parla de la importància de recordar les persones que ja no són entre nosaltres. I en un món canviant on la IA avisa de la seva ferotge presència a les nostres vides, poca broma, ahir podíem llegir al Mundo una entrevista amb el CEO de l'empresa Afterlife, Chris William. El titular era, si més no, sorprenent. Deia, d'aquí 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal. Que cadascú pensi el que vulgui, però que no ens prenguin el record, no només el record dels que han mort i que gràcies a la ment tenim presents, també de les persones que, per exemple, han passat per la nostra vida i han caminat amb nosaltres un temps. El record passa inevitablement pel cor i, per sort, ni el millor dels hologrames podran substituir tot el que hem sentit. Ai, la IA. Ai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ens situem a Bolívia, on el govern té un petit problema econòmic. El Banc Central d'aquest país, de Bolívia, va tenir una idea que els semblava genial i se'ls ha girat en contra.
0: A veure.
2: Van fer uns bitllets per commemorar el bicentenari de la independència del país. Es van gastar uns 340.000 euros en dissenyar i imprimir 1 milió de bitllets. Però resulta...
0: Què ha passat? I a veure, qui ha fet el disseny? És que, clar,
2: que en venen molt pocs. Que en venen molt pocs. De fet, en venen uns 270 al mes. Només han venut un 4% del milió que et deia.
0: El disseny els hi ha sortit fatal.
2: I es calcula que aquest ritme trigaran uns 200 anys a vendre el milió de bitllets. Un fracàs.
0: Absolut.
2: Absolut. I el govern bolivià vol que rodin caps. Ha denunciat a 7 exdirectius del Banc Central de Bolívia perquè, segons denuncia, la creació dels bitllets es va fer sense fer un estudi de mercat, ni tan sols. Una mica com anar al súper, comprar 1 milió de pots de mel, arribar a casa i dir, algú menja? Bàsicament seria això.
0: Bona, Àlex.
2: En fi, que ara Bolívia té una herència enverinada, un munt de bitllets,
0: Sí.
2: No es vendran ni en 200 anys. Això és una bona hipoteca.
0: Ara estava pensant, espero que els caps que rodin no triguin precisament 200 anys, que ja sabem que a vegades la política és una mica lenta.
2: Doncs espero que no, la veritat.
0: Ah, gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Alerta, perquè avui el món serà un lloc millor si hi ha més pilots d'avió amb empatia. Andreu Merino.
3: Empatia és precisament el que ha demostrat el pilot d'un avió que anava a direcció a Mallorca. En un moment del vol, l'aparell va començar a patir turbulències i això, esclar, va provocar nervis entre els passatgers. El pilot va reaccionar amb serenitat i va dirigir el missatge que ara escoltarem al passatge, conscient que més d'un ho devia estar passant d'allò més malament.
4: No nos sale nada del radar, nosotros, por lo tanto, no es ninguna tormenta, no es ninguna nube que produzca así un poquito como un informe, que son un poquito las que generan más turbulencia. Simplemente, como les digo, tenemos como 100 kilómetros por hora de viento en cola ahora y estas nubes del Sahara, que es la que nos produce esta, que la atmósfera está un poquito extraña. Muy probablemente la cosa deje de moverse. Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo.
0: Del matí, 11 minuts, mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
5: Literalment.
0: Perquè esteu avui amb una cara de son.
5: Avui costarà la cosa, eh?
0: Ens ha costat dormir a l'equip dels matiners, avui.
5: Molt.
0: No sé què ha passat, noi. Estem començant ja la temporada i no ens en recordàvem de que a vegades passem nits una mica complicades.
5: Ai, sí.
0: Per això tenim tres bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè els castellers de Vilafranca fan història, Marta.
5: Sí, ha passat a la dia de Sant Fèlix, que han aconseguit descarregar, atenció, el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Així es va retransmetre.
6: Empugeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells. La realitat supera la ficció!
5: El moment, sens dubte, es va viure a flor de pell i així ho explicaven doncs, els mateixos castellers.
7: Com un tap aquí que no sabies si riure, si plorar.
8: Això només passa als anys que has fet una fita històrica.
9: Quan la gent va ser conscient de que l'estan descarregant, el crit era impressionant, és que no podies caure.
10: Es desbordava la plaça amb una energia, un moment màgic.
5: Aquest castell es va veu que ja ho van intentar el 2024 i ara, doncs, per fi ho han aconseguit.
8: La setmana que ve direm, hòstia, això que hem fet és molt gros.
9: Tant per nosaltres com pel món casteller en general.
5: I si us pregunteu què passarà en un futur, doncs això és el que deien.
10: Ara celebrem moltíssim.
8: No crec que haguem tocat el cel amb els castells. Fa uns anys no ens imaginàvem el Pilar de Nou i ara hi és.
9: A nosaltres ens encanta somiar i ens encanta fer coses noves, vull dir que per què no?
0: Felicitats, sens dubte, als castellers de Vilafranca. I molta atenció, la crisi dels 40 ja no es cura amb un cotxe descapotable.
11: Els més avançats de les tendències conclouen que els problemes d'edat adulta en els homes ja no se solucionen amb l'ostentació dels diners ni presumint d'èxit en l'àmbit professional. Per això, la contaminació d'un Porsche o un Mercedes classe A, el típic cliché, s'ha substituït, entre altres coses, per la bicicleta. Els Estats Units parlen de middle-aged men into lycra, homes de mitjana edat aficionats a vestir lycra, per fer referència al mallot de ciclista. O també middle-aged men into coffee, homes de mitjana edat apassionats pel cafè. Segons llegim a la revista Icon del País, la febre pel bon cafè és un dels símptomes de la crisi dels 40. Els psicòlegs ho veuen positiu, perquè demostra que els homes ja no es pregunten què tinc, sinó com em sento.
0: I mentre Ot Serra ens demostra les seves habilitats amb l'anglès, que ben pronunciat, a Lleida encara resisteixen desenes de comerços històrics centenaris, Lara.
5: En concret, són 32 establiments que continuen aixecant la persiana cada dia després de 100 anys d'activitat. Ho llegim al Segre. Alguns d'aquests comerços han resistit guerres, crisis econòmiques i l'auge de les grans superfícies. Des de Pimec Comerç Lleida avisen, però, que necessiten relleu.
12: El seu tancament es produeix per falta de relleu generacional. I estem perdent les ciutats, aquesta identitat i aquest actiu que durant tantes generacions ens ha acompanyat.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Laura Mor, oients dels matiners. Tal dia com avui començava la gira mundial Human Rights Now a Londres.
1: Una gira que començava a l'estadi de Wembley amb noms com Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman i el senegalès Youssou N'Dour. Es van fer 20 concerts arreu dels 5 continents i els diners doncs, van anar destinats a Amnistia Internacional. Una de les parades va ser aquí, a casa nostra, amb un concert que es va fer al Camp Nou. Van comptar, en aquest cas, amb els de l'último de la fila com a artista convidat. El concert es veu que sempre començaven amb aquesta cançó que estem sentint de Bob Marley, cantada en aquell cas doncs, de forma molt més coral, i acabava amb Chains of Freedom de Bob Dylan.

0: moment de repassar alguns apunts televisius, d'escoltar el so que ens deixa la televisió als matiners de Catalunya Ràdio. Alerta perquè Alba Carrillo, la col·laboradora de televisió i ara presentadora, parla sense pèls a la llengua.
1: Ha publicat un vídeo a través del seu compte d'X en què deixa clar que cada vegada li costa més diferenciar entre si està veient Telecinco o Antena 3. I no ha tingut cap problema en fer, doncs, donar-li una mica de canya a Ana Rosa Quintana.
2: Yo normalmente veo televisión española. ¿Qué pasa? Que por el verano se han desconfigurado los canales y los he tenido que volver a configurar, porque solamente tenía Antena 3 y Telecinco. Y no sabía cuál estaba viendo. No sabía si era Antena 3 o Telecinco, porque son como separadas al nacer. Me he enterado un poco más gracias a que Ana Rosa va despeinada, porque ella quiere ir como de reportera de guerra, ¿sabes? O sea, estoy aquí, aunque tengo mi peluquero y mi maquillador, pero yo voy a ir, o aunque me pueda hacer yo, porque llevo más años que Carracuca en esto, ella, salvaje, a pie de la noticia, ¿no? Dos de la misma escuela, o sea, me ha parecido tremendo.
0: Per favor, un aplaudiment per Alba Carrillo.
1: La podríem trucar un dia.
0: Sí, per favor, truquem Alba Carrillo. Tens tot mirat.
1: M'ho apunto aquí.
0: Alba Carrillo. Mentrestant, Risto Mejide va per lliure.
1: Un altre presentador de Mediaset, connectant en directe des de Ceuta. Risto Mejide va preguntar a peu de carrer a un guàrdia civil si el que havia passat era una invasió. Aquesta va ser la resposta del guàrdia civil i la reacció de Mejide.
3: Estoy con Rashid, él es ceutí, musulmán y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Guardia Civil, también, que solo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a publicidad, porque después de publicidad quiero que me la desarrolles. ¿Para ti esto fue una invasión?
4: Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos evitado en todo momento utilizar esos términos tan agresivos.
3: Vale, pero no me has contestado. ¿Para ti eso fue una invasión, sí o no?
4: No, es una crisis migratoria convertida ahora en una crisis humanitaria.
3: Bueno, el Guardia Civil, claro, tiene que decir lo que tiene que decir. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablo con Rashid.
0: Hauríem d'intentar no condicionar les respostes en aquest cas d'un guàrdia civil que crec que la primera vegada li ha deixat meridianament clar què és el que estava passant a Ceuta. I aquest diumenge torna a la Sexta, Salvados, amb un documental sobre Rita Barberà.
1: Un documental que, tot i que encara no s'ha emès, ja ha provocat moltes crítiques. Aquest és l'avançament que se n'ha fet.
5: Pues era bastante explosiva.
6: L'ajuntament era muy suyo, por decirlo de alguna manera sencilla.
7: Yo soy la alcaldesa, es mío.
8: La ciudad más popular del mundo.
9: Rita era de llamar a directores de medios para expresar descontento.
7: Creo que sí.
6: La prensa estaba bastante controladita.
10: Parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder.
11: Era una forma de hacer política muy soberbia.
12: Un bolso de la colección nueva y a tomar por culo.
13: Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual.
14: Ni recuerdo el momento que pudo decir eso.
15: Caloret Faller.
16: No debió presentarse a las últimas elecciones.
0: Demano, per favor, a la direcció de Catalunya Ràdio que a mi també em regali un Louis V.
1: Bueno, és un regal molt habitual.
0: Home, clar, si és tan habitual, per favor...
1: Serà bo, serà molt bo aquest documental.
0: Sí, i tant. Jordi Borda, apunta tu, sisplau. Un Louis V per Nadal.
1: Pels
0: matiners, sí, teniu tota la raó. Obrim la revista del cor dels matiners avui parlant de Mary Austin, el gran amor, i musa de Freddie Mercury. Perdoneu, és que Vanessa Ferrer, sent directora d'aquesta casa, em diu, Pere, Vanessa, no es creguis tant, que si no, que ja no m'hi veig de prop. A veure, diu, principi d'austeritat. Sí, home, però un detallet amb els matiners, Vanessa, que estaria bé.
1: Molt d'hora.
0: No ho farem públic, no ho farem públic. Petoneta a la Vanessa, que és matinera. Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury?
1: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys i durant dècades va guardar millor alguns secrets del cantant. Quan van ser joves, doncs, van ser parella i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
0: A mi això també em va passar.
1: Està bé. Aquestes amistats són per sempre. Són per sempre. En aquell moment, doncs, amb aquella conversa es veu que encara, evidentment, eren parella. De fet, estaven compromesos i s'havien de casar, però més tard ho van acabar deixant. Això sí, van seguir units i ella va continuar sent tota la seva vida, la seva assistent personal i, evidentment, doncs, la seva amiga.
0: Val la pena veure la pel·lícula de Freddie Mercury, sí, on indaguen molt en la relació que van tenir. El cert és que van tenir una amistat fantàstica. Parem motors, Catalunya, perquè anem de Queen a Andy Lucas. Oh.

0: igual que li demanem a la direcció de Catalunya Ràdio, Louis Vuitton, demanem, sisplau, que hi hagi un concert de retorn després del mal rotllo amb Andy Lucas.
1: Sisplau, va.
0: Perquè tenim notícies d'Andy Lucas, Lara.
1: Sí, és que per fi, el Lucas té nou nas. Segur que ho recordareu, fa 2 anys es va fer una rinoplàstia que no va anar bé, li va quedar la nàpia desfigurada.
0: Fatal, pobre.
1: Ell mateix va dir en algunes entrevistes que fins i tot li costava respirar, sí. Vull dir que la cosa realment era greu, doncs bé, ha decidit que ja no pot més, ha viatjat a Turquia i s'ha sotmès a una altra operació per refer el cartílag i tornar a ser una persona amb nas. Els reporters d'Antena 3, que han parlat amb ell, diuen que està molt content.
0: Veus?
1: Com ha d'estar, no?
0: Com dir, després del que tenia,
1: estàs content.
0: Per poc que et millorin, ja estaràs exacte. Una mica millor.
1: Els va dir que per fi el meu nas ha recuperat la seva forma i pel que fa al preu de la intervenció, atenció, perquè ha assegurat que amb 6.000 euros no t'arriba ni per una ampolla d'aigua i diu, no us podeu fer una idea del que ha costat, però per salut es fa el que sigui.
0: 8 minuts, arribem a 5:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també, per cert, en emissió conjunta per ICAT. És moment de saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jordi Évole, però no per parlar dels seus programes, sinó de la malaltia que pateix, la cataplexia, que li provoca quedar-se estabornit quan li agafa un atac de riure.
3: En el meu cas, molt relacionada amb el sarcasme. I després...
4: Que curiós, eh?
3: Sí.
5: Oye, jo estava patint ara ja amb el Vicent, dic, igual encara...
3: Però venia descansat. Si això ho faig cansat, hagués tingut una cataplexia, segurament. Jo he caigut pel carrer per trobar-me un amic en un carrer que no t'esperes. I fa temps que no el veus o no la veus. I m'he caigut en rodó. I clar, l'amic que normalment coneix la situació em diu, hòstia, no em podies fer millor homenatge, no? Perquè és que t'has emocionat molt, veiem-me.
2: A la tarda, Francesc Garriga va recordar amb Lídia Heredia, corresponsal de TV3 als Estats Units, l'eclipsi total de sol del 2024.
6: Es va fer molt viral amb el vídeo d'aquell eclipsi als Estats Units.
7: La sensació és d'experiència compartida, de comunió. Els comentaris caçats avui aquí al vol era la sensació de... Bueno, una vegada a la vida l'univers et posa al teu lloc, et sents molt petit, però alhora també et sents formant part d'una cosa més gran.
6: Vistos els dos, tu sempre deies, el primer sempre és el més impressionant, però com a espectacle, allò visual, et quedes amb algun dels dos o no?
7: Mira, em sento molt afortunada perquè els dos han sigut molt diferents, i de fet aquesta gent que n'ha vist 20 també ho manté, que no tots són iguals. Primer trobo que està bé perquè el qui ha vist el 100% ara ja entén una mica l'obsessió dels que anaven predicant en el desert. Que això sí, no us ho podeu perdre.
2: Més enllà de casa nostra, a Es Ràdio va arrencar temporada Federico Jiménez Los Santos, indignat a la seva manera amb el que està passant a Ceuta.
8: Así que vamos a aclarar qué está pasando en Ceuta. Vamos a ver, lo primero, en España no hay una crisis migratoria. En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes. Los migrantes es una prograda para decir que nadie tiene país, que no hay fronteras, que en realidad todos estamos de paso y que no hay ni inmigrantes ni emigrantes, sino que todos migramos. Migra tu puñetera madre, payaso.
0: Molt bé, que bé. Que bé que comencem.
1: Ole, ole, ole.
0: Agafem-nos de les mans, germanes, perquè és moment de connectar-nos amb els astres i també de saber quin dia ens espera, astrològicament parlant, avui amb la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 2 de setembre, la Lluna passa per Taure i ens convida a baixar una mica el ritme, posar els peus a terra i gaudir de les coses senzilles. Pot ser un bon dia per centrar-nos en una sola cosa, fer-la amb calma i no voler arribar a tot. Escoltar el cos, menjar bé o passejar una estona també ens ajudarà a recuperar energia. Que tingueu un dimecres tranquil i ben aprofitat.
0: Anotem-nos tot això perquè sempre és important el que ens comenta la gent d'Astrocat perquè hem tornat de vacances i us ho estàvem comentant també a l'inici del programa que els matiners anem una miqueta despistats avui.
1: Sí, necessitem uns consells. Saps?
0: El que necessitem és cafè, Lara.
1: Bueno, sí, això sí.
10: I dormir bé.
0: I dormir una miqueta.
10: Això és la clau de tot, nois.
0: Però aquesta setmana, que segurament també hi ha molts oients que s'han incorporat a la feina, recordeu que hem d'anar a poc a començar la temporada.
10: Sí.
0: Perquè aquesta setmana, no sé vosaltres, a mi se m'està fent especialment llarga.
10: Sí, no ho vulgueu fer tot de cop.
0: No.
10: Una cosa darrere l'altra... I arribarem...
1: I, a molt més, som molt intensos, nosaltres.
0: Sí.
1: Hem de calmar-nos.
0: Jo avui baixava un cotxe i pensava, hòstia, encara és dimecres, eh?
1: Oh, sí.
0: Vull dir que jo crec que s'està fent una mica llarga la setmana. Sí. Per sort tenim l'energia de Lara García per saber Aquí li direm anys i anys per molts anys avui.
1: A veure, avui tenim poca cosa, però fan anys dues mega estrelles del cinema. Primer felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que avui canvia de dècada en fa 60.
0: Mira.
1: I d'estrella a estrella, avui també fa anys d'actor Keanu Reeves, avui li toca bufar 62 espelmes.
0: Veus?
1: I acabem felicitant...
0: Ui, ha fet un cop de cabell, ara. Una mica de melena. Bueno.
1: I acabem felicitant també una altra estrella, l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vaya arrancar o árbol de Navidad!
1: Doncs aquest mosso avui en fa 80. Moltes felicitats a tots tres. No havia vist la frase.
0: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa Alerta, un rostre conegut.
11: Bon dia, matiners, com esteu?
12: Espartac Peran, periodista i presentador. Dirigeix el concurs Atrapa'm si pots de TV3.
11: I també el programa Som Únics, sobre cultura popular.
12: Sempre està de bon humor.
11: Mireu, la cançó que he triat és Me sobren paraules, d'Antònia Font, perquè, per entendre, ara que ens estem despertant, que vivim en un país estrany, però és el millor que podem viure, és el millor del món, i que té una llengua i unes paraules úniques que no les hem ni d'oblidar, ni de perdre. Per tant, és una bona manera de despertar-nos. Aixequem-ho tot, que el dia comença.
12: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 2 de setembre. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui es preveu un dia tens a tot l'estat espanyol amb la crisi de Ceuta de fons.
1: Ajuntaments de tot l'estat han convocat manifestacions i concentracions en solidaritat amb Ceuta. Al darrere de moltes d'aquestes convocatòries hi ha el PP i Vox, que encenen els ànims i criden a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. El govern espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
0: Dia de dol avui a Manresa, després de la mort violenta d'un home en ple carrer ahir a la matinada.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat, de 15 i 16 anys, que estarien relacionats amb els fets. Ahir dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Baix es tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan hi van arribar, van intentar reanimar-lo sense èxit. Ahir es va fer una concentració que va reunir 700 veïns per mostrar el rebuig al crim.
0: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers.
1: Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa, Truth Social, i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait i l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli continuen enfilant-se i el barril de Brent ja frega els $97.
0: El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i fins i tot es planteja una vaga indefinida.
1: Perquè diuen que el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol és un insult i que no resol les seves demandes, tot i que redueix la durada de les guàrdies i garanteix unes hores mínimes de descans. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
5: Donem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Inspecció de Treball obre un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors en plena onada de calor.
1: Va ser concretament el dia 8 de juliol, quan hi havia una alerta vermella per altes temperatures a Barcelona. La plataforma no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus i aquell dia es va arribar a aquesta temperatura al migdia. Glovo s'exposa ara a una multa que podria arribar als 49.000 euros.
0: Adeu a la muntanya de residus, Salins de Sallent.
1: S'havia convertit en gairebé un tret característic del paisatge del Bages, malgrat el seu impacte visual. Els veïns ja feia dues dècades que reclamaven a l'empresa Iberpotash, ara anomenada ICL, que retirés la runa i restituís el paisatge. A més, advertien que també era perjudicial per al medi ambient, perquè quan plovia, els residus s'anaven a parar al riu Llobregat. Ara la justícia els ha donat la raó i l'empresa diu que acatarà la sentència.
0: Hem de parlar d'una intoxicació en una pizzeria de la Seu d'Urgell.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar. Les joves ho van denunciar als Mossos, que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i una altra de lesions.
6: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
6: Déu-n'hi-do.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb les tensions internacionals a tota pàgina.
7: Sí, el diari ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba. I a La Vanguardia llegim un titular molt semblant. D'aquí en sobte, però, la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres.
8: També a les
6: les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta. A la de l'ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer. Des de la península no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto. També foto de Ceuta al País, aquesta del campament de la platja, i el titular: el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta.
7: Altres temes de portada, la Vanguardia, i llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus, i el periòdico que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur.
6: I acabem amb l'Ara, que destaca que la despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
6: La Vanguardia titula l'editorial "L'amenaça desestabilitzadora russa", després que Alemanya hagi acusat Rússia de l'atac fallit amb drons a l'aeroport de Leipzig.
7: El diari considera que el perill és que aquesta campanya russa de sabotatges i guerra híbrida pugui provocar una escalada accidental entre Rússia i l'OTAN.
6: L'editorial de l'Ara destaca que la guerra híbrida de Rússia contra la Unió Europea és una realitat.
7: I exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep com una amenaça existencial pels valors que representa.
6: El País també hi dedica l'editorial i diu que les afirmacions de Merz assegurant que no estem en guerra però tampoc ja en pau no són exagerades.
7: I assenyala que l'intent d'atemptat amb drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en territori de la Unió Europea.
6: A El Mundo, un dia més, l'editorial és sobre Ceuta. Considera que la defensa de l'espanyolitat de la ciutat autònoma ha de reunir els ciutadans a les concentracions que s'estan fent al marge de les inclinacions polítiques.
7: El rotatiu acusa el PSOE de voler convertir les concentracions en un episodi de confrontació partidista i ho veu incomprensible.
6: Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez en què comparava les visites a Ceuta que ha fet ell amb les que ha fet el rei.
7: El diari considera que Sánchez atribueix a Felip VI una responsabilitat que no li correspon perquè els desplaçaments oficials no depenen només de la seva voluntat.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Repàs també la premsa digital. L'últim maldecap dels gironins.
8: El campanar de la catedral de Girona, que no marca les hores correctament.
0: Vaja.
8: Ho fa amb dos tocs menys. Fons de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que està pendent de reparació, explica el diari de Girona. Perquè te'n facis una idea. Quan són les 8, la campana només sona 6 vegades. I quan són les 2, no fa cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, ja va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: Escolta, amb la gent, per això m'encanta, eh? Home. Això vol dir que observen, i està molt bé que, a més, critiquin coses que s'han d'arreglar de la ciutat.
8: Clar.
0: Jo, que soc de despertar-me amb el campanar, és a dir, que el tinc de referència, el del meu poble, a mi, si em toca malament, arribo tard a la ràdio.
8: Aniries d'hora, no?
0: Més ja no puc. Què deixa de fer gràcia?
8: Els ossos rentadors, n'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponessa, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja siguin de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són bufons, però després la gent se'n cansa i ja no els volen. Ara mateix la tirada d'aquests animals està prohibida, però els que ja els tenen, això sí, se'ls poden quedar.
0: Quina pel·lícula està resant per la porta del darrere?
8: Doncs la mexicana la captura en anglès, Facing el Chapo. Va arribar a Netflix fa tot just una setmana i ja acumula 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parlar anglesa més vista al moment a nivell mundial i ha entrat al top 10 a 90 països.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
8: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a agricultura posar-hi arnes d'abelles en aquestes zones cremades, sobretot en períodes de floració, per afavorir la polinització i, de retruc, la recuperació de la biodiversitat. Ho recull l'Ebre Digital.
0: A veure, està fent unes nits molt més tranquil·les, dormim una mica millor, els que viviu a la muntanya, allunyats de la ciutat o de la platja, ho haureu notat, també nosaltres. No sé quin temps ens espera per avui, Marc.
7: Doncs la calor ha d'anar més, Canalies. Avui, màximes que arribaran als 35 graus, cap a Ponent, fins als 36 també poden arribar en alguns punts. A més, espera una nova calorada a finals de setmana. El temps serà assolellat, amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
0: Marta Viana, quan ha escoltat que pujava les temperatures, ha fet un sospir.
9: Mira, és que t'he de dir que una mica de fresqueta i una mica de nòrdic també em ve de gust.
0: També. Jo avui he estat a punt de ficar-me dins del llit.
9: Sí.
0: Però dic, encara no, encara em falta un puntet de fred.
9: Però com dorms, llavors, allà?
0: Ja.
9: I allà a sobre, sense llençolet de res?
0: Bé. així...
10: Zumba poc, lent.
0: Poca terrosa,
10: sí,
0: com si fos Jesucrist a la creu. I mentre us deixo aquesta imatge per imaginar aquestes hores del matí, fem el repàs d'alguns apunts culturals per avui, 2 de setembre. I, Marta, comencem parlant de teatre.
10: Sí, perquè és dia de moltíssimes estrenes. Avui, per exemple, la Heartbreak Hotel és un dia d'estrena amb Ella i la màquina, és el nou muntatge de Sergi Belbel amb Enric Ambra i Agatha Roch. Això és un espectacle que podem veure fins el dia 11 d'octubre. Per exemple, seguim al Maldà, on avui torna la comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina, que es diu Consulta Familiar. És un espectacle que ja es va estrenar al Festival Grec i ara doncs arriba al Maldà. I atenció, perquè l'Alba Collado, que és la seva directora, ens ha enviat aquest missatge.
11: Hola, matiners. Soc l'Alba Collado i us vull convidar a tots a veure aquest espectacle perquè, a part de ser divertidíssim, parla sobre la sexualitat femenina en clau còmica, musical, i crec que pot ser superdivertida per venir a veure-la amb la teva mare, amb la teva àvia, amb la teva filla o amb la teva tieta. I a través de tres personatges, que són la Sílvia, la Laia i la Fina, anem desplegant els conflictes que té una filla amb la seva mare i aquelles coses que potser no ha pogut entendre perquè eren massa secretes per ser dites. Així que esperem que vingueu a descobrir tots aquests secrets amb nosaltres i que us puguem veure ben aviat.
10: Això passarà al Maldà i a la Sala Fènix doncs es pot veure l'obra L'Estanquera del Raval, tot això fins al dia 20 de setembre.
0: I parlant de teatre, avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies.
12: Soy la bomba, la bomba. La bomba del molino, bomba que assombra i que assombra, com si estaria contigo.
13: Per sort, tot passa prou lluny.
10: És el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, un espectacle inaugural que el farà aquesta que sentíem, Glòria Rivera, amb el muntatge Bomba va. Fins dissabte hi ha un munt de propostes i pel cap de setmana doncs també en teniu d'altres, en aquest cas a Mataró. Perquè arrenca el Posidonia Fest, és un festival de música amb concerts de músics emergents, però també de consagrats com aquests que sentim, Elèctrica d'Arma, també hi passaran Tartarrelena, Maria Cielos, La Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
0: Ai, senyor, vinga, va, que amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. És moment, els matiners de Catalunya Ràdio... La Lara no hi és, la Lara sempre l'he d'avisar.
10: Mira, mira, l'estic avisant, Lara.
0: Puja, que arriba el moment de la Dada Maria. Que, per cert, també he d'avisar a la Sara Llobet. A veure, és clar, ara, com que compartim estudis, perquè estem d'estrena a Catalunya Ràdio, anem d'estudi en estudi. Jo, sense Sara Llobet, no començo a fer-ho.
10: La Sara la tenim a l'altre estudi,
0: clar,
10: al del costat.
0: I la Lara on és?
10: Pots pujar les escales,
0: ara,
10: aquestes...
0: Ara, Maria, com va la veu, estimada?
14: Mira, doncs, anem fent.
0: Pobre, doncs anem fent bastant
14: estem
0: malament,
14: podem,
0: t'ho dic.
14: No?
0: Lara, carinyo, vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps.
10: Maiol, també.
0: La Sara avui no la tinc, no
10: la
0: podem
10: Sara...
0: fer servies, avui? Bé, doncs
14: la gent té feina.
0: Espera't, que m'ho diuen, m'informen avui... Ah, avui Maiolies, val, perfecte.
10: Ah, Maiolies.
0: Doncs, Maiolies.
10: Doncs vinga, Maiolies també m'agrada molt.
0: Maria, t'escoltem atentament.
14: Mira, ahir que moltes biblioteques de Barcelona van tancar com a mesura de pressió dels treballadors per millorar les seves condicions laborals, una dada sobre biblioteques.
0: Vaja. La d'ahir estava pensant que era bastant senzilla, que era una mica intuïtiva. La vaig tornar a escoltar i pensava, no estava mal tirada, la d'ahir.
14: A veure, jo crec que no m'he passat tant,
0: no,
14: els dos primers dies.
0: Vam fotre una mica de canya i no.
14: Bastant.
0: Sí, i no tenia raó, no teníem raó de tirar-te de fotre.
10: Això ja passa,
0: canya,
10: també, eh?
0: Sí. Anem, rebotem, som una mica rebotadetes.
10: Carreguem ràpid.
0: A veure, avui. Quina emoció,
14: Quants documents, això inclou llibres, també tot tipus de materials, audiovisuals, tot el que es pugui agafar d'una biblioteca, quants documents van prestar l'any passat

0: Lara.
1: 2 milions.
0: 2 milions. Maiolies. 1.200.000.
1: Ai, com diria... t'havia agradat el milió, eh?
0: 1.200.000. Tenim aquí Vanessa Ferrer, sots directora d'aquesta empresa que ens porta els Louis V. Sí que has anat ràpid, Vanessa, gràcies. Amora un paquet de... Va, anem al que anem. A veure, alerta, perquè avui la Dada Maria la guanya...
2: La guanya la Lara. Però...
0: Perquè ens hem quedat molt curts.
2: Hem quedat molt, molt, molt curts.
0: A veure, ah, sí? Quants?
2: Mira, són 15 milions.
0: 15 milions?
2: Documents.
0: Escolta, molt bé, perquè això vol dir que anem a les biblioteques i demanem documents.
2: De fet, és 1,85 documents de mitjana per cada habitant. D'aquests, un 85% van ser llibres, un 15% altre tipus de materials. A Catalunya hem de dir que hi ha 456 equipaments bibliotecaris, entre els quals 15 bibliobusos, i van rebre quantes visites, diríeu? Va, segona dada.
0: Sí, clar, vinga, jo què sé.
2: Són més que els documents. 15,
0: no, clar, 30 milions.
2: 23.
0: Bé, mira, sí, jo guanyo.
2: 23 milions.
1: Oh, no, no.
2: I a Barcelona, perquè us sapigueu que és on hi ha aquesta vaga de biblioteques, hi ha 41 biblioteques.
0: Maria, cuida la veu, que pateixo per tu, filla meva.
2: Ja, però ja ho farem. Jo crec que cada dia una mica millor.
0: Una mica de
1: mel.
2: Estem amb tot, estem amb pastilles, tot el que puguis imaginar. Però bueno.
0: Per quedar-te tan afònica.
2: És que, saps el que no se'm posa bé a mi?
0: No ho sé.
2: Venia a treballar. Sí, he estat les setmanes de vacances.
0: Tot superbé.
2: També, eh?
0: Vés arribar a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha gent que es posa malalta quan comencen les vacances, no? Doncs a mi m'ha passat al revés.
0: Deixa'm puntualitzar-te que treballes a la ràdio i quan ens quedem afònics és realment una mala
2: estona. Ja, és un drama, és un drama, ho sé.
0: Gràcies, Maria, millora't.
2: Vinga, fins ara.
0: 6:45 del matí. Avui tenim un moment de ràdio contundent. De fet, us ofereixo algunes pistes. Xavier Grasset presentant El món s'acaba a Catalunya Ràdio. Qui tenia de col·labo? A Pepe Rubianes. Fins aquí, tot bé, oi? Doncs l'actor i còmic va tenir un moment brillant parlant d'una situació que segur que recordeu. Perquè, per exemple, quantes vegades us heu preguntat què diria Pepe Rubianes si veiés la situació actual? Aquí en teniu un exemple.
3: Qué poca vergüenza tienen. Resulta que ahora la cúpula del PP se siente agredida y que la oposición le hace la vida imposible e intentan criminalizar a los partidos de izquierda de las agresiones que sufren. Fíjate tú, precisamente ellos que jalean cada día los miles y miles de bombas asesinas que los yanquis lanzan sobre Irak, causando la muerte, la desolación y el horror en aquellas tierras. Sí, señores, los señoritos del PP, que por cierto actúan al margen de la legalidad internacional, se quejan de que les tiren huevos y porquería por su continuo aplauso a esa infame guerra. ¿Qué no haría el pueblo de Irak, víctima de esa pandilla de dementes y discapacitados mentales que conforman el cuarteto formado por Bush, Aznar, Blair y Berlusconi? Deseo que para siempre...
4: Berlusconi, s'havia amagat, però...
3: Pero está. Deseo que para siempre... y que les prive del conciliar el sueño mientras vivan, aparezcan en sus mentes las imágenes del niño gatel quemado y sin brazos, al que también aliquilaron a su familia, que con los ojos entornadillos ponía la expresión de no entender nada de lo que pasaba.
0: A vegades un silenci ho diu tot, i Pepe Rubianes, evidentment, amb les paraules justes, marca Rubianes. Maiol Roger, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: En 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio, com sempre, escoltant i expectants per saber quin menú ens heu preparat per avui, Maiol.
4: Doncs mira, anirem a Manresa, on hi ha consternació després de l'assassinat d'un home de 45 anys i de l'detenció de dos menors, i també hi ha l'extrema dreta atiant l'odi amb desinformació. Explicarem aquestes dues realitats, intentarem esclarir què ha passat. Tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, també parlarem amb l'alcalde de Manresa, Marc Caloi, i recollirem una mica com s'està vivint al municipi l'endemà. També serem a Ceuta, on avui hi va Alberto Núñez Feijóo, i tenim allà el Miquel Jarque. I després, a l'hora del matí, també parlarem d'una realitat de l'habitatge, una d'elles, perquè en té moltes, i és la dels estudiants, de molts estudiants que han de venir a Barcelona o a la Universitat Autònoma i no poden pagar-se una habitació perquè els preus de l'habitació, diguem-ne, ja no són els que potser
0: millor recordàvem. És el que abans et costava un pis.
4: Exacte,
0: clar.
4: Exactament. I si abans era difícil viure sol, doncs ara pagar-se una habitació també ho és. Després estrenem secció amb el Joan Soler, socarrat, secció de benestar. Joan, què em passa? Aquesta serà la pregunta que li farà Ricard Ostell cada dia.
0: M'encanta, Joan, què em passa?
4: I a partir d'aquí parlarem una mica de què ens passa a tots nosaltres i de com estem. Avui, un 2 de setembre, que és un bon dia per fer aquesta pregunta.
0: Per favor, des d'aquí, Ricard Ostrell, demanem-li

0: I el Manu Guix, una sintonia de Joan Campassa amb una cançó.
1: M'agrada molt.
2: Està bé aquesta idea.
0: I jo deixo anar.
2: I després, a la secció de tele i sèries, un dels personatges de l'estiu, i que segurament ho serà de la tardor, Javier Ruiz, que és l'estrella de La Sèptima, que serà aquest nou canal que s'estrenarà al novembre.
0: Estrellíssima, eh?
2: Estrellíssima, i que ha deixat Televisió Espanyola per fer el salt cap a aquesta nova cadena privada. Per tant, el tindrem a les 11 de la secció de sèries. I acabarem amb una mica de bon humor, que fa bona falta.
0: Sí.
2: I ja està, i ja tindrem fet el dimecres. Ja és dimecres,
0: això... Ja és dimecres, estem comentant que s'està fent una mica llarga la setmana.
2: No, si ja gairebé és Nadal.
0: I ja tenim a Sant Joan a la cantonada.
2: Tant, si falta cada cop falta menys.
0: Gràcies, Mariol.
2: A disposar.
0: I, com sempre, els oients més matiners ja ens podeu trucar perquè tenim ganes d'escoltar-vos, com cada matí, al 93207474.
3: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
4: Eh? Mama, què tal?
5: Ja heu tornat a començar el programa normal?
4: Què vols dir normal?
5: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
4: Ah, no.
5: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
4: Mama...
5: De quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
4: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
5: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
4: Ah, sí? En Joel Díaz està...
5: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
4: Ah, no?
5: Vaja. Massa alt.
4: Què vols dir, que és massa alt?
3: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure... Eloi Cordomí, bon dia.
7: Com va això? Bon dia.
0: Molt bé, com estàs, Eloi?
7: Doncs molt bé, despertant-me.
0: Molt bé. Bé, home, sí. Ja saps què passa al contrari de no despertar-te.
7: Doncs seria la glòria.
1: Clar.
0: Vols que fem teràpia, Eloi?
7: No, seria la glòria no despertar-se dues hores més, no per tota la vida.
0: Ah, val. Escolta'm, és que he vist una foto publicada, crec que era el teu compte d'Instagram.
7: Sí.
0: Que m'ha cridat especialment l'atenció perquè estem parlant... d'uns bons carbassons. Un supercarbassó, un carbassó XL, no?
7: Has vist quin carbassó que tinc?
0: Ja t'he sentit a la primera, ja.
7: Sí.
0: A veure, són els teus nous carbassons?
7: Sí, són els meus nous carbassons. Bé, carbassons, tomàquets, patates, bledes...
0: No, és però anem al carbassó, sortim... anem al carbassó, que és el que m'interessa. A veure, un moment, explica'm una miqueta el sentit d'aquest carbassó.
7: Pams, sí.
0: Home, dos pams i 10 centímetres de diàmetre.
7: Sí,
0: és una cosa ampla, allò.
7: Cosa grossa. Sí, la veritat és que estava bo, eh? Que a vegades hi ha gent que diu que quan es fan tan grossos els carbassons amarguen una miqueta, doncs el que fa moltes papites. El que fa moltes papites, ho he sentit històries d'aquestes.
0: Sí.
7: I no, eh? Ahir vaig fer una crema de carbassó i estava perfecta. I res, que estic molt content perquè vaig fer aquest experiment de fer l'hort aquesta temporada, el vaig començar a preparar la primavera, a més vaig haver de fer com un bancal especial perquè aquí no hi ha sol bo, no hi ha terra bona, i llavors vaig haver de fer un bancal especial, i està funcionant molt bé, i em fa molta il·lusió. Tot va tard aquí, perquè la muntanya doncs tot ha començat a sortir ara a finals d'agost o començaments de setembre, però està sortint, i estic molt content, molt content.
0: Molt bé, home, és que amb aquella fotografia podies fer la portada d'interviu.
7: Qui no està content, no?
0: No creguis, eh? Tinc a la Lara i a la Marta que no diuen res, però que estan amb els ulls com a plats.
1: T'estim escoltant. Què vols que digui, realment?
0: L'heu vist vosaltres, el carbassó?
1: Sí. Ara l'he recuperat. Li vaig donar like, jo. Sí.
0: Ah, sí? I això?
7: La fotografia... Però, espera, la fotografia sóc jo agafant un carbassó del terra, eh?
1: Exacte.
7: Per deixar-ho clar, per si algú havia tingut algun dubte.
0: Què vols dir?
7: Això, que surto jo a la fotografia collint un carbassó de l'hort. Ja està. Només vull dir això.
0: Ah, espera, que Ricard Ostrell, sent parlar de carbassons, ja pica la...
7: Espera, que se suma la festa. La festa del carbassó.
0: La festa del carbassó. Vinga, escolta'm, carbassons a part. Quin dia ens espera avui, Eloi, meteorològicament parlant? Anem-hi.
7: Va, avui comença a pujar la temperatura. Més encara. Avui ja arribarem a valors de 35-36 graus en llocs del Pla Lleida, l'interior de l'Ebre, Conca de Tremp, potser l'interior de Girona, i més de 30 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat. i punt, ja està. Tan sols hi haurà uns nuvolets ara aquesta hora al matí al Camp de Tarragona i poc més. I els pròxims dies continuarà pujant. El cap de setmana tocarà sostre i serà quan tindrem algunes temperatures de 39-40 graus a les zones més càlides, sobretot de Ponent o de l'interior de l'Ebre.
0: És cert...
7: Així anem, així anem.
0: Sí, sí, entre carbassons i pujada de temperatura, però és cert que aquestes altes temperatures, ja ens esteu alertant aquests últims dies, que s'anirien enfilant. Es anirà mantenint així al llarg de la setmana que ve o podem començar a parlar ja d'una davallada i d'un temps més en sintonia amb el mes de setembre?
7: Mira, tinc una bona notícia. Veiem que al voltant del dia 9-10 de setembre, per tant, crec que és dimecres... Sí, dimecres-dijous de la setmana que ve, la majoria de models indiquen que s'hauria d'anar normalitzant la cosa. I això implicaria una davallada brusca.
0: Val.
7: Llavors, bé, esperarem uns dies per anar-ho confirmant, però apunta cap aquí.
0: Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest temps, com sempre. Cuida el carbassó, cuida el carbassó.
7: El proper carbassó gros que surti te'l guardo.
0: Gràcies, carbassonet. Fins demà, Eloi. Una abraçada.
7: Fins ara.
0: Que vagi bé. Lara García, Marta Viana, de Carbassons va la cosa.
1: Vinga,
0: gràcies per ser-hi, tornem
1: demà. Fins
0: demà,
1: adéu.
0: Gràcies. I mentrestant, mira, anem a enfilar una mica més la temperatura de la ràdio amb una de les grans cançons de Shakira. Oh.

0: Ara que ens ja a les 6 del matí, preparat com sempre el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc per aquí. Ricard, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Ahir vam anar al cinema junts.
0: Ara t'ho anava a dir.
1: Que va agradar la pel·lícula o no?
0: Mira, quan vam sortir del cine em va explotar una mica el cap, perquè és cert que és una pel·lícula... Home, Bardem està estupendo, El ser querido.
1: Sí.
0: Però quan vaig arribar a casa li vaig començar a donar voltes a la pel·li,
1: Jo no l'he entès.
0: No l'has entès?
1: No.
0: Jo crec que la tornaré a veure.
1: Jo soc una mica així, Jo em costa entendre les coses i aquesta no em va costar molt... No l'he entès.
0: És una pel·li... A veure, és lenta.
1: O sigui, haig de documentar-me per entendre-la, saps?
0: Podem tornar-hi anar, eh?
1: No.
0: Vaig veure algú que sortia del cinema en algun moment, també t'ho dic.
1: Sí. Vas quedar anar el dia dels jubilats.
0: Sí.
1: Com a bons jubilats.
0: Sí. Clar.
1: I clar, era un dia una mica complicat. Però vaja, Sorogoyen, que és el director de la pel·lícula, també serà amb nosaltres, i Vicky Luengo, que fa un paper que és espectacular,
0: sí,
1: la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I això en parlarem dijous, al Matí de Catalunya Ràdio. Demà.
0: Mira, perfecte. Sí. Doncs serem atents també a veure què és el que t'explica el director.
1: Vaig a documentar.
0: Tot per tu, Ricard, que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Adéu, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, com sempre, per ser-hi matiners, i tornem puntuals demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que vagi molt bé aquest...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
4: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les 6 de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
7: Nom.
3: Generosa Cortina Roig.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
3: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
7: Matrícula.
3: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota. La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen bàsicament doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
1: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història, ja de molt gran, a la residència on va passar els seus últims anys.
2: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred, molts caps de família es guanyen un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
0: Un pellerot no és res més que un drapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del drapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
1: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
0: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
2: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
0: La generosa cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
1: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Sant Lís. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
0: Allò que passava abans, no? Aquestes famílies tan grans i tan extenses.
2: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
0: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
1: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
3: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. I jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
2: L'any 1931, la Generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. Té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
0: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
1: Tenim la Generosa servint cafès olers, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume, ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, el germà Soldevila, fent negocis transfronterers.
2: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
0: En el moment en el que comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
1: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
0: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny, és a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
2: I què passen? Tabac?
1: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
0: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. Andorra, la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complimentar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac, doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraban i, evidentment, et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies, inclús, per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però, clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
2: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraban.
0: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
1: I no només de presos polítics, també hi van tancar aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
0: Els aliats, en el moment en què fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen, evidentment, a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs, en el moment en què l'avió és abatut, si evidentment doncs estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió. Perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
0: I és el que passava precisament, doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
1: Això fa que dins de la presó de Lleida, el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
0: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars, i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
2: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
0: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix, es crema veritablement, igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
1: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
0: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els pellerots! Aquesta trobada fortuïta a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
0: I aquí és on comença veritablement la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

0: Girona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
3: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
4: Segona legislatura.
3: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar dos terços del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
5: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
3: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: el franc dret. Hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís, desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població. Signa dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
5: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn. El moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si en canvi l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
6: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
7: Fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
5: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
8: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs, i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui farà les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
5: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions, que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
0: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
1: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
0: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses, els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. És a dir, els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
5: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'estat de dret. Què és, doncs, un estat de dret?
9: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
1: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
9: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense estat de dret? No podem tenir estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'estat de dret és el control de les normes del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat. Però, en tot cas, està sotmès aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan, de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però, en el fons, no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
5: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. no passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
10: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
1: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
10: Val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva. Val? O sigui que, en realitat, la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, eh? És fina, aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui, en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
5: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
8: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions, però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
5: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
10: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
5: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
0: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
1: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
0: I per tant, si ens limitem a la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu. I per tant necessita evidentment de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos. Uns contrapesos entre els diferents poders i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
5: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders, és sempre una bona notícia. Però l'important és que tot això es mantingui, independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
11: gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets. No?
1: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
11: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista, podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera, evitar un atac major que hi pugui haver contra, no? contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
5: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que en alguns casos són un embat directe a la democràcia, amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop, amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
8: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
5: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la dana o les bonificacions del transport públic. Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té 3/4 parts de la cambra controlada. Però en altres escenaris, amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
10: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
5: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
12: Se les pot deslegitimar, sobretot, traient-los-hi la capacitat d'actuació.
13: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
12: I presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
8: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
5: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència, en complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració. Imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
14: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
13: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
14: Però això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu, de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
15: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
13: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
15: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots

0: la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions de la societat civil, periodistes i entitats d'advocats del país.
1: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
0: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
1: Tantes mesures, tan juntes i tan importants, no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional, és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins el sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
2: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs, més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc etc, al final acabaràs tenint això.
3: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses. Quan estàs al govern, creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
1: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
4: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
5: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
4: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estat quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
0: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus.

0: bus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
1: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú, sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
2: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat, molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima.
1: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
0: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a Llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció amb manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
1: Tants canvis i tan sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
0: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Gallant, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Gallant de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
1: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
3: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode, líder, enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern, o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
4: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carla Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
4: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges. I les teves carícies sempre somiades.
3: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: La xarxa de comunicació local.

0: el despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 6:15 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
2: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:15 del migdia al 96.3 de la FM.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: La Rosalia.

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
3: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
4: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí. L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte és avui dimecres a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. La FEM ha fet aquesta convocatòria a través de la seva presidenta, María José García Pelayo, alcaldessa de Jerez de la Frontera i del Partit Popular, una iniciativa que ha generat algunes discrepàncies polítiques a nivell estatal. Aquí a Mollet, el PP ha anunciat que participarà amb la concentració i la portaveu del grup municipal, Susana Calvó, defensa que davant dels fets que han tingut lloc a Ceuta és necessari que les formacions polítiques i les institucions es posicionin. En aquest sentit, Calvó explica que la concentració no ha estat convocada pel seu partit, només s'hi han afegit. I ha preguntat a l'Ajuntament si institucionalment tenien previst participar en l'acte, però assegura que no han rebut resposta.
1: El PP el que s'ha fet és afegir-se perquè creien que és necessari. Tot i així, us puc assegurar que jo abans de res vaig enviar una consulta, una pregunta al tinent alcalde accidental que correspon per veure si l'Ajuntament s'hi afegiria. I el dia d'avui, després de 7 dies, encara no se m'ha contestat. Per tant, nosaltres crec que hem refet el recorregut que devíem fer i com a grup municipal doncs ens posicionarem i anirem a la manifestació.
0: La convocatòria ha generat també un encreuament de retrets entre el PP i Mollet en Comú. La portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano, ha qüestionat públicament la mobilització en un vídeo en què critica la Crida a participar-hi. En aquest sentit, Marina Escribano ha dit a Ràdio Mollet que estan utilitzant una desgràcia i la misèria d'alguns per treure'n rèdit polític.
2: Nosaltres no hem volgut quedar en silenci mirant cap a una altra banda quan n'hi ha que estan utilitzant la desgràcia, la misèria d'alguns per fer-ne doncs rèdit polític, per treure vots d'una tragèdia i d'una crisi humanitària. Surten amb aquest cinisme de que solidaritat amb Ceuta. Això no és solidaritat amb Ceuta.
0: La concentració aquest dimecres 2 de setembre a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. I un apunt ràpid, i és que l'Escola de Bombers de Mollet atura totes les formacions. La decisió arriba perquè, segons el sindicat, la intersindical, el govern continua bloquejant les millores laborals que es van pactar ara fa 3 anys, una aturada que afecta directament les promocions internes de centenars de bombers i que també pot endarrerir l'arribada de nous efectius als parcs d'arreu de Catalunya. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins de la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit ara la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts envolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
1: Són 6, 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Aquest dilluns s'inicia la primera fase de les obres de la Rambla Pompeu Fabra, unes obres que comportaran afectacions al trànsit a partir del 9 de setembre. Els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies i es preveu la instal·lació d'un nou col·lector al mateix traçat que l'actual i la construcció de 6 nous pous de registre, amb unes obres que inclouran també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegram, com també la reposició del paviment i l'urbanització de la zona afectada. El regidor de Projectes Urbans i Obra Pública, Raül Broto, explicava dies enrere a Ràdio Mollà que es tracta d'una obra que van començar a tramitar ara fa un any i que la llei de contractes i la seva legalitat i temps d'execució o exposició pública ha fet allargar aquesta obra tan necessària per la mobilitat a la ciutat.
1: Els forats es van fer el juny de l'any passat, per tant, ja anem sobrepassant l'any, però sí que aquí una reflexió que crec que hem de fer de manera conjunta, i és que tenim un cronograma que vam treballar conjuntament amb el Consorci Besòs Tordera, i realment des del 19 de setembre, recordo, 15 de setembre més o menys, quan va començar el curs passat, que s'activa aquest cronograma en el qual doncs realitzem el projecte, fem l'aprovació de projecte, realitzem la licitació, fem la licitació, i això és el que ens ha portat a pràcticament trigar un any. És molt difícil, veient aquest cronograma, amb la llei de contractes actuals i les casuístiques actuals, poder, d'alguna manera, retallar aquests terminis.
0: S'informarà de les afectacions amb més detall a través de xarxes socials municipals o mitjançant cartells informatius a les zones afectades. I 3 anys després de l'inici del mandat, Mollet acumula encara nombrosos reptes pendents. És la valoració que en fa Mollet Opina, que critica la falta d'avenços en aspectes com el manteniment de la via pública, la mobilitat, els equipaments municipals i la participació ciutadana. El que sí que han valorat en un comunicat positivament és tot el que s'ha fet en temes d'accessibilitat. Ho explica Víctor Molina.
2: Sí, de fet, l'accessibilitat és un tema que realment doncs, també creiem que estava una mica enquistat en el passat i que havia doncs, tingut actuacions molt tímides o pràcticament imperceptibles per la majoria de, de les persones. Però sí que és cert, doncs, aquest mandat hem tingut també els Next Generation, que han ajudat, per exemple, a fer doncs, diverses actuacions de passos de vians. I tot i això, doncs, creiem doncs, que també és molt important i remarcar el pla d'accessibilitat, que realment doncs, creiem que Mollet l'havia de tenir perquè som una ciutat gran.
0: Un altre dels punts que més preocupa Mollet Opina és la participació ciutadana. L'entitat considera que els canals actuals són insuficients i reclama espais de participació més estables i accessibles pel conjunt de la població. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les 2 de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport del poble català ucraïnès, al poble ucraïnès, volíem dir, davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà també amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer també d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el passat 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis van fugir en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos també han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca i a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no consta cap detenció. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar, com dèiem, el 26 d'agost, quan un vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant els cas. I a Manresa també dos menors han estat detinguts pels Mossos en la relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume. Els fets han passat durant la festa major i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol i un minut de silenci avui a les 12 del migdia.
0: Notícies. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana, ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al Turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Gràcies.
1: La bona música a Music Calaix.

especial. Eu só quero seu amor, meu lindo. Então, por quê?

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte és avui dimecres a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. La FEM ha fet aquesta convocatòria a través de la seva presidenta, María José García Pelayo, alcaldessa de Jerez de la Frontera i del Partit Popular. Una iniciativa que ha generat algunes discrepàncies polítiques a nivell estatal. Aquí a Mollet, el PP ha anunciat que participarà amb la concentració i la portaveu del grup municipal, Susana Calvó, defensa que davant dels fets que han tingut lloc a Ceuta és necessari que les formacions polítiques i les institucions es posicionin. En aquest sentit, Calvó explica que la concentració no ha estat convocada pel seu partit, només s'hi han afegit. I ha preguntat a l'Ajuntament si institucionalment tenien previst participar en l'acte, però assegura que no han rebut resposta.
1: El PP el que s'ha fet és afegir-se perquè creiem que és necessari. Tot i així, us puc assegurar que jo abans de res vaig enviar una consulta, una pregunta al tinent alcalde accidental que correspon per veure si l'Ajuntament s'hi afegiria. I el dia d'avui, després de 7 dies, encara no se m'ha contestat. Per tant, nosaltres crec que hem refet el recorregut que devíem fer i com a grup municipal doncs ens posicionarem i anirem a la manifestació.
0: La convocatòria ha generat també un encreuament de retrets entre el PP i Mollet en Comú. La portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano, ha qüestionat públicament la mobilització en un vídeo en què critica la Crida a participar-hi. En aquest sentit, Marina Escribano ha dit a Ràdio Mollet que estan utilitzant una desgràcia i la misèria d'alguns per treure'n rèdit polític.
2: Nosaltres no hem volgut quedar en silenci mirant cap a una altra banda quan n'hi ha que estan utilitzant la desgràcia, la misèria d'alguns per fer-ne doncs rèdit polític, per treure vots d'una tragèdia i d'una crisi humanitària. Surten amb aquest cinisme de que solidaritat amb Ceuta. Això no és solidaritat amb Ceuta.
0: La concentració aquest dimecres 2 de setembre a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. I un apunt ràpid, i és que l'Escola de Bombers de Mollet atura totes les formacions. La decisió arriba perquè, segons el sindicat, la intersindical, el govern continua bloquejant les millores laborals que es van pactar ara fa 3 anys, una aturada que afecta directament les promocions internes de centenars de bombers i que també pot endarrerir l'arribada de nous efectius als parcs d'arreu de Catalunya. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
3: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
4: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
5: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
6: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
7: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Dilluns comencen les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Després de més d'un any de l'aparició de l'esvoranc, ara repararà i les obres tindran una durada de 2 mesos i una setmana. I el Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per avui a totes les places dels ajuntaments espanyols per defensar la unitat de Ceuta. La convocatòria no està exempta de polèmica i hi ha partits que la titllen de racista. I Mollet opina fa balanç dels 3 anys de mandat, critiquen el manteniment de la via pública, la mobilitat i la participació ciutadana. En canvi, es mostren satisfets dels treballs fets en accessibilitat. I en esports, aquest dimarts han començat les obres de condicionament del paviment de la pista municipal poliesportiva de la plaça de la República. El nou paviment serà de resines sintètiques antilliscants. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
2: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estaran nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi hauran períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, doncs... pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n va, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
1: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi... condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacun...

0: Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra, com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys, sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament superheavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixies, l'escola, però?
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món, al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no?, això. I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinyo mateix, que és on hi ha l'escola, pues, hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors, pues, després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat, pues, ens acaba donant pues, és uns coneixements com molt amplis i també molt extensos, que també és com difícil, no, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'Escola de Pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes també no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors, pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, en tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps, si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps, que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu esculls, saps, si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com...

0: sinó, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
1: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
0: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, pues aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
1: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a ca la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, en millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
0: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com a algú pues, que tinguin els seus dies de festa, ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars. Vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com... Evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... entrar dins d'aquest

0: Aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. I jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix, és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
1: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
0: Sí, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
1: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
0: Clar, jo crec que al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també bueno, amb IAI, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
1: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Beds, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a la teva botiga Beds de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
6: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 2 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Dilluns comencen les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Després de més d'un any de l'aparició de l'esvoranc, ara es repararà i les obres tindran una durada d'un poc més de 2 mesos. I el Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per avui a totes les places dels ajuntaments espanyols per defensar la unitat de Ceuta. La convocatòria no està exempta de polèmica i hi ha partits que la tillen de racista. I Mollet Opina fa balanç dels 3 anys de mandat. Critiquen el manteniment de la via pública, la mobilitat i participació ciutadana. En canvi, es mostren satisfets dels treballs fets en accessibilitat. I aquest dimarts han començat les obres de condicionament del paviment de la pista municipal poliesportiva de la plaça de la República. El nou paviment serà de resines sintètiques antilliscants. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som en Josep Vialjaume, el control tècnic, Carles Ramos, Emma Balear, qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I el proper dilluns 7 de setembre s'iniciarà la primera fase de les obres de la Rambla Pompeu Fabra, unes obres que comportaran afectacions al trànsit a partir del 9 de setembre. Els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies aproximadament. El projecte preveu la instal·lació d'un nou col·lector al mateix traçat que l'actual i la construcció de 6 nous pous de registre. Les obres inclouran també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegueram, com també la reposició del paviment i l'urbanització de la zona afectada. La fase 1 comportarà actuacions a la cruïlla de Ramon Casas amb Pompeu Fabra i generarà afectacions de trànsit principalment a la rotonda de Pruneres i al carrer de Ramon Casas, que serà exclusiu per l'accés a l'aparcament de Pruneres i als guals privats del carrer. Per facilitar la mobilitat, l'accés als aparcaments del veïnat del carrer Ansel Clavé durant els caps de setmana que duri les obres de la fase 1, el carrer romandrà obert a la circulació durant el cap de setmana. S'informarà de les afectacions amb més detall a través de les xarxes municipals mitjançant cartells informatius a les zones afectades i amb senyalització provisional. El regidor de Projectes Urbans i Obra Pública explicava dies enrere a Ràdio Mollet que es tracta d'una obra que va començar a tramitar-se ara fa un any i que la llei de contractes i la seva legalitat i temps d'execució i exposició pública ha fet allargar aquesta obra tan necessària per la mobilitat a la ciutat, ho explica Raül Broto.
2: Els forats es van fer el juny de l'any passat, per tant, ja anem sobrepassant l'any, però sí que aquí una reflexió que crec que hem de fer de manera conjunta, i és que tenim un cronograma que vam treballar conjuntament amb el Consorci Besòs-Tordera i realment des del 19 de setembre, recordo, o 15 de setembre més o menys, quan va començar el curs passat, que s'activa aquest cronograma en el qual doncs, realitzem el projecte, fem l'aprovació de projecte, realitzem la licitació, fem la licitació i això és el que ens ha portat a pràcticament trigar un any. És molt difícil, veient aquest cronograma, amb la llei de contractes actuals i les casuístiques actuals, poder, d'alguna manera, retallar aquests terminis.
1: Mentre duri la fase 1, la parada de la L1 del bus urbà de Pruneres quedarà anul·lada i passarà a la de l'Avinguda Teixidores amb la ronda de Can Fàbregas i al carrer d'Urdidores.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I el Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte serà aquest dimecres a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. La FEMP ha fet aquesta convocatòria a través de la seva presidenta, María José García Pelayo, que és alcaldessa de Jerez de la Frontera i del Partit Popular. La iniciativa ha generat algunes discrepàncies polítiques a nivell estatal, però a Mollet el focus està posat en si l'Ajuntament s'hi suma i en el posicionament dels diferents grups municipals. El PP de Mollet ha anunciat que participarà en la concentració. La portaveu del grup, Susana Calvo, defensa que davant dels fets que han tingut lloc a Ceuta és necessari que les formacions polítiques i les institucions es posicionin. Calvo considera que la situació és prou greu i lamenta el que considera una manca de resposta davant dels fets. Tal com ha dit Susana Calvo, tothom ha vist el que ha passat i li sembla greu que ningú es posicioni davant del catilla d'invasió.
3: Tothom hem vist els mitjans de comunicació el que està vivint Ceuta i em sembla molt greu que no ens posicionem, perquè com tots sabeu en els plens ens posicionem sempre per temes molt semblants i ara que hi ha hagut una invasió a Ceuta aquí ningú diu res. Jo m'he quedat molt estranyada perquè jo no sé si és que hi ha gent que es pensa que Ceuta no és Espanya i, per tant, no podíem deixar passar el que està passant. Ens hem de posicionar perquè avui ha passat a Ceuta, però qui et diu que pot passar demà en un altre lloc? Què passa? Que no, Ceuta no és Espanya?
1: La portaveu popular també ha volgut deixar clar que la concentració no ha estat convocada pel seu partit, sinó que el PP s'hi ha afegit. Calvo explica que el grup municipal ha preguntat a l'Ajuntament si institucionalment tenia previst participar en l'acte, però assegura que no han rebut resposta.
3: I el PP no ha sigut que l'ha convocat. El PP el que s'ha fet és afegir-se perquè creien que és necessari. Tot i així, us puc assegurar que jo abans de res vaig enviar una consulta, una pregunta, al tinent alcalde accidental que correspon, per veure si l'Ajuntament s'hi afegiria. I el dia d'avui, després de 7 dies, encara no se m'ha contestat. Per tant, nosaltres crec que hem refet el recorregut que devíem fer i com a grup municipal doncs, ens posicionarem i anirem a la manifestació.
1: La convocatòria ha generat també un encreuament de retrets entre el PP i Mollet en Comú, i és que la portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano, ha qüestionat públicament la mobilització en un vídeo en què critica la crida a participar-hi. Susana Calvo ha respost a aquestes paraules i considera que el posicionament d'Escribano respon a una voluntat de tenir protagonisme polític.
3: Per tant, em sembla que el que va fer la senyora Escribano ahir amb aquest acte, bueno, amb aquesta gravació, és posicionar-se, fer-se veure... Bueno, que faci el que vulgui. Jo crec que tothom tenim llibertat per opinar. Jo heu vist que les declaracions no n'he fet, solament hem penjat que ens unim a la concentració i espero que hi hagi molta gent que s'afegeixi d'una manera pacífica i solament de solidaritat amb el poble de Ceuta. Jo ja ho he dit sempre, això no és polític, no té colors, no té ideologies.
1: Des de Mollet en Comú defensen una lectura completament diferent de la mobilització. Marina Escribano considera que el debat sobre Ceuta s'està utilitzant políticament i acusa el PP d'aprofitar una situació de patiment per obtenir-ne un benefici polític. Marina Escribano ha dit que estan utilitzant una desgràcia i la misèria d'alguns per treure'n rèdit polític.
4: Nosaltres no hem volgut quedar en silenci mirant cap a una altra banda quan n'hi ha que estan utilitzant la desgràcia, la misèria d'alguns per fer-ne doncs, rèdit polític, per treure vots d'una tragèdia i d'una crisi humanitària. Surten amb aquest cinisme de que solidaritat amb Ceuta. Això no és solidaritat amb Ceuta.
1: Marina Escribano també qüestiona el discurs que considera que hi ha darrere de la convocatòria i assegura que aquest tipus de mobilitzacions acaben alimentant actituds racistes i d'odi. La portaveu de Mollet en Comú també afirma que no és la primera vegada que el Partit Popular actua d'aquesta manera.
4: Pretès acte de solidaritat amb Ceuta quan el que és racisme i és odi i és por. Sobretot és por. No és la primera vegada que el Partit Popular utilitza els carrers de Mollet per, doncs això, per difamar aquesta, no? I per escampar aquesta manera de fer aquest odi, aquesta confrontació, el que és diferent, el que té una situació molt, molt més fotuda, i ja ho va fer una vegada doncs, aquí a Mollet, repartint també uns fulletons contra les persones musulmanes que es manifestaven, no?, pel tema, tota la qüestió del centre de culte, la mesquita, etc. I ara ho torna a fer.
1: La concentració tindrà lloc aquest dimecres 2 de setembre a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, a l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Rovirosa del carrer Berenguer III, número 66. I tres anys després de l'inici del mandat municipal 2023-2027, Mollet acumula encara nombrosos reptes pendents. Aquesta és la valoració que en fa Mollet Opina, que critica la falta d'avenços en aspectes com el manteniment de la via pública, la mobilitat, els equipaments municipals i la participació ciutadana. Des de l'entitat consideren que bona part de les grans promeses amb què van començar el mandat no s'han acabat traduint en actuacions concretes, una situació que asseguren tampoc ha canviat de manera significativa amb l'entrada de Mollet en Comú al govern municipal. Un dels principals problemes que denuncien és la falta de manteniment dels carrers. En declaracions a aquesta emissora, Víctor Molina, membre de Mollet Opina, assegura que aquesta és una de les reclamacions que més sovint traslladen els veïns.
4: Doncs creiem que ha passat més aviat poca cosa, no? Perquè el que hem vist és que tenim els carrers amb força gran falta de manteniment, de gran actuació, de fet, de calat, i malgrat que s'han llançat grans titulars com els plans de reasfaltat o de voreres, doncs no els hem vist encara que a gent realment es puguin palpar gaire, i de fet doncs, no s'han complert les previsions que, de fet, el de reasfaltat ja feia molts anys que estava previst i hi havia moltes previsions i no les hem vist. Serà potser una estirada d'últim any, però creiem doncs, que tampoc ni s'arribarà a les previsions ni tampoc creiem que sigui la idea de concentrar les coses en un sol any.
2: Segons ha dit, una de les principals reclamacions que reben és la manca de manteniment de la via pública amb problemes com sots a l'alçada i voreres o panots en mal estat. Molina considera que són qüestions que afecten directament el dia a dia de la ciutadania i que fa temps que requereixen una actuació més decidida. En canvi, valoren positivament els avenços en matèria d'accessibilitat. Segons explica, la feina impulsada des del govern municipal en aquest àmbit ha permès mantenir reunions i espais de treball per abordar les necessitats de la ciutat, amb una línia que s'ha reforçat amb l'aprovació del nou pla d'accessibilitat. Molina ha valorat positivament aquesta aprovació del pla, tot i que ara reclama que les mesures previstes es tradueixin en actuacions concretes.
4: Sí, de fet, l'accessibilitat és un tema que realment doncs, també creiem que estava una mica enquistat en el passat i que havia doncs, tingut actuacions molt tímides o pràcticament imperceptibles per la majoria de les persones. Però sí que és cert doncs, que aquest any, aquest mandat, hem tingut també els Next Generation, que han ajudat, per exemple, a fer doncs, diverses actuacions de passos de vianants. I tot i això, doncs, creiem doncs, que també és molt important i remarcar el pla d'accessibilitat, que realment doncs, creiem que Mollet l'havia de tenir perquè som una ciutat gran.
2: El grup d'opinió també critica el funcionament de la línia 1 del bus urbà i l'estat de Canari Munt. Un altre dels punts que més preocupa Mollet Opina és la participació ciutadana. L'entitat considera que els canals són insuficients i reclama espais de participació més estables i accessibles per la població. Segons ha afirmat, la participació i la comunicació entre ajuntament i ciutadania han de millorar. Molina defensa la necessitat de crear espais estables de trobada amb continuïtat i seguiment que permetin als veïns participar de manera real en les decisions que afecten a la ciutat.
4: Bé, per nosaltres, tant la participació com la comunicació, perquè fins i tot podríem dir doncs, que és un tàndem, ho posaríem una mica dins del mateix sac, és que ha anat cap enrere, malauradament, és a dir, s'han perdut espais i els que s'han creat creiem doncs, que no són realment espais de la manera que nosaltres com a mínim creiem que haurien de ser. És a dir, podem tenir les carpes de l'alcaldessa als barris, però això al final no deixa de ser una cosa unidireccional. El veí comunica i després no hi ha traçabilitat d'allò que ha comunicat. Què ens passa amb el que sí hauria de tenir una traçabilitat, com les instàncies? Doncs estem veient molts retards a la contestació, és a dir, si el termini de la llei són 3 mesos, estem veient que fins i tot s'allarga més d'un any.
2: Des de Mollet Opina conclouen que quan han passat ja aquests més de 3 anys de mandat hi han hagut pocs avenços i poca cooperació amb la ciutadania.

0: L'Escola de Bombers de Mollet atura totes les formacions. La decisió arriba perquè, segons el sindicat, la intersindical, el govern continua bloquejant les millores laborals que es van pactar ara fa 3 anys. L'aturada afecta directament les promocions internes de centenars de bombers i també pot endarrerir l'arribada de nous efectius als parcs d'arreu de Catalunya. Aquest mes queden paralitzats els cursos de caporals i sergents i a mitjan de setembre la protesta també afectarà l'acreditació dels bombers voluntaris i al novembre podria quedar a l'aire la formació de 300 agents nous. El portaveu de la Intersindical denuncia que les condicions laborals del cos són inacceptables i assegura que, per exemple, els bombers no disposen del material necessari per descontaminar correctament les ampolles que utilitzen per respirar dins del fum. Des d'Interior admeten que aquesta situació alterarà el calendari de trasllats i complicarà l'objectiu d'arribar als 7 efectius per torn l'any vinent.
1: Mollet al dia, els esports.
0: I aquest dimarts 1 de setembre han començat les obres de condicionament del paviment de la pista municipal poliesportiva de la plaça de la República. L'actuació consisteix en la substitució de l'actual paviment de formigó per un nou revestiment de resines sintètiques antilliscants i de colors. Aquesta millora permetrà adequar l'espai i afavorir una pràctica esportiva més còmoda i segura. Les obres compten amb un pressupost de 23.222 euros i es preveu que tinguin una durada d'aproximadament entre 3 setmanes i un mes. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. El proper dilluns comencen les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Després de més d'un any de l'aparició de l'esvoranc, ara es repararà i les obres tindran una durada d'una mica més de 2 mesos. I el Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per avui a totes les places dels ajuntaments espanyols per defensar la unitat de Ceuta. I Mollet Opina fa balanç dels 3 anys de mandat. Critiquen el manteniment de la via pública, la mobilitat i la participació ciutadana. En canvi, es mostren satisfets dels treballs fets en accessibilitat. I el passat dimarts, és a dir, ahir, van començar les obres de condicionament del paviment de la pista municipal poliesportiva de la plaça de la República. El nou paviment serà de resines sintètiques antilliscants. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Valors en alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: El POU.
3: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
4: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
7: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: clar, Carles Porta. Explica't. I no facis cap tonteria.
1: Qui és?
2: Hola, inspectora. Soc l'Iris Prats, la podcaster que li va parlar de la Mònica Esteve.
1: Ah, sí.
2: Miri, he trobat una cosa nova. A l'Instagram de la Mònica hi ha un missatge ocult, una convocatòria a una festa secreta.
1: Una festa?
2: Sí, una festa que es va fer justament al Pla de l'Alba, al mateix lloc on van trobar l'home mort. No sembla casualitat.
1: Entenc. I això ho sap per què?
2: Diguem que he tingut accés al seu portàtil.
1: On és?
2: Saben a quants quilòmetres està el Pla de l'Alba de casa seva? Vull dir, per veure com hi podria haver arribat a la festa.
1: No, però diria que està a uns 20 quilòmetres, aproximadament.
2: Això serien 31 minuts i 37 segons en cotxe, no?
1: No exactament.
2: Doncs potser també haurien de fer una recerca a un perímetre de 31 minuts 37 segons de casa seva en cotxe.
1: Per què? Sap alguna cosa més?
2: No. El missatge també hi deia alguna cosa d'un elefant de llums. Potser sembla la decoració d'aquell edifici tan alt. No sé, potser és un missatge encriptat.
1: Iris? Segueix aquí, Iris?
0: Què coi fas?
2: Què coi fas, tu? Si jo només li havia donat pistes com havíem quedat.
0: Ni jocs, ni codis. O ho pagarà ell. Qui? Ostres, no. No.
3: No t'has carregat el mirall? Era de l'àvia Mercè.
0: Si havia de ser per la Mònica. No saps com se l'estimava.
2: Ha estat sense voler. Que no veus que no hi veig?
0: Quina obsessió que tens de veure-hi. Veure-hi no canviarà res. Mira, deixaré que ho comprovis tu mateixa. Mira, Tiris. Mira la mena de mare que estàs feta.
2: Mostra'm tu la cara. Vine aquí i ensenya'm la mena de pare que seria capaç de fer una cosa així. Torna! Dóna la cara a tu també. Vull saber qui ets. Qui ets, malparit?

Em va treure la vena dels ulls, sí. Però sé que només ho va fer per castigar-me. Sabia que les seves paraules se'm clavarien com punyals. I així va ser. De bon punt vaig veure la meva cara reflectida en aquell mirall trencat, em vaig penedir d'haver-li demanat que em destapés els ulls. Vaig topar-me amb un reflex gairebé desconegut. Tenia el rostre desencaixat. I entre la foscor d'aquell soterrani, vaig reconèixer la mirada de pànic d'en Pol quan es despertava plorant de matinada, a mig malson. No podia ni imaginar pel que devia estar passant. Potser la inspectora Merino havia entès el missatge i en rescataria a tots dos. O potser no. I cada cop que obria la boca, el risc per al meu fill creixia. No vaig poder aguantar-me la mirada gaire temps més. En aquell mirall trencat ja no hi havia cap reflex que pogués recompondre. Era com si la meva pròpia imatge s'hagués esberlat per sempre.

0: Per fi t'has decidit a donar la cara?
1: No! Què fas? Treu la bossa del cap! Treu-la! Ajuda! No ho imagino!
2: Ja saps què se sent.

0: Si tornes a jugar-me-la, això és el que li faré al teu fill. I t'asseguro que ell no aguantarà tant sense respirar.
1: Ets un desgraciat. No m'estranyaria gens que la teva filla hagués marxat per voluntat pròpia.
0: No sóc cap mala persona. Situacions extremes requereixen mesures extremes. I ara necessito assegurar-me que et comportaràs. Et taparé els ulls de nou.
1: No, sisplau, sisplau.
0: Just a temps. Així que, Iris, et comportaràs?

0: Que si et comportaràs, respon, collons!
1: Em comportaré. Em comportaré, que sí, hòstia, que em comportaré!
0: Molt bé.
2: Iris? En sent, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
2: Ens havia espantat. Està tot bé?

0: Porta gol, Iris. No pengi. Merda. Inspectora Merino, digui.
1: Bon vespre, inspectora. Miri, sóc en Enric Armilló, de Crims d'Actualitat. Tenim informació d'una podcaster?
0: Com ha aconseguit aquest número? Un altre podcaster que es vol fer famós amb aquesta història.
1: Un altre? Sap alguna cosa de l'Iris Puig? Ha desaparegut?
0: Disculpi, Iris. Sembla que tothom vulgui fer-se famós amb aquesta història. Iris? Ens...
2: "48 Hores" és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla, o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és a conduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
6: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims, anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana, amb dues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'Estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club, i el 1873 el Club Alpà Francès responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
5: Pals i botes. L'agenda.
6: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs, es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
5: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Continguts en xarxa.
2: Avui al POU parlem del patrimoni cultural i artístic i com la llum de sincrotró pot ajudar a preservar-lo. Saludem la Glòria Molina. Ella és doctora en física per la Universitat Politècnica i doctora en història de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona. També té un grau en criminologia i és experta en la prevenció i seguretat del patrimoni històric. Explica'ns, Glòria, per què s'utilitza un sincrotró per estudiar el patrimoni cultural i artístic?
3: Un sincrotró permet fer estudis sobre la composició química i estructural de molts materials. Això significa que podem conèixer d'aquest format i quina és la seva estructura. Aquesta informació és cabdal quan s'ha de fer una restauració o un procés de conservació d'una obra. Si sabem com està feta, podem pensar en solucions compatibles amb ella. Però també serveix per obtenir informació històrica i de context. Mira, per posar un exemple, en el cas de la creu de terme d'aquí Sant Cugat, que van destrossar fa 4 anys i que afortunadament heu pogut reinstal·lar en part, doncs el coneixement dels materials i tècniques emprades per la seva elaboració ha possibilitat fer una intervenció adequada a les necessitats de la peça. Si hagués sigut d'un altre material, el procés de restauració hauria estat diferent, naturalment.
2: Quan parlem d'obres d'art, ens has posat aquest exemple de l'escultura, de la creu de terme, però també podem parlar de quadres, per exemple. De què parlem?
3: A veure, la veritat és que sí, mira, el ventall és molt ampli. Val? Pensa que hi ha obres d'art i artefactes arqueològics fets amb tota mena de materials. És a dir, quan parlem de pintura, per exemple, una pintura es pot donar sobre suports com tela, fusta, metall, pedra, ivori, sobre cada suport presenta unes característiques diferents. El mateix passa, doncs, amb l'escultura, val? Pot ser de molts materials. En general, hem de tenir en compte que habitualment el que tindrem és una mescla de materials que reaccionen entre si.
2: Val? D'acord.
3: Fins i tot, quan veiem un monument que ens sembla que és només de pedra, en realitat la superfície que està en contacte amb la contaminació ambiental acaba tenint la composició química diferent a les capes que es troben més internes.
2: D'acord, per aquest contacte, entenc, amb l'ambient, amb la contaminació, amb l'oxigen...
3: Reaccionen químicament.
2: D'acord.
3: Llavors, en llum de sincrotró, es poden estudiar materials que formen part de quadres, de peces de ceràmica, de vitall, es pot estudiar qualsevol tipus de material. Val?
2: És una supereina.
3: Sí.
2: Podríem dir-li,
3: El que sí que necessitem, normalment, és extreure un tros molt petitet, però que sigui representatiu de l'objecte. És a dir, és com si féssim una cata, però res molt, molt, molt petita.
2: Gairebé que no es noti, no?
3: No, és que habitualment és de mides que no es veuen a ull nu. Val? A mi sempre m'agrada posar l'exemple, és com si tu tinguessis una lasanya i talles així de dalt a baix,
2: sí?
3: Llavors això et permet estudiar totes les
2: capes.
3: Totes les capes. Val?
2: Molt bon exemple,
3: llavors,
2: sí.
3: Llavors així podem analitzar capa per capa i veure doncs, com s'ha alterat, quins components tenim, què teníem abans, quines intervencions hi ha hagut, i és apassionant.
2: Ah, jo veig que t'agrada, que t'agrada. I per què un sincrotró? Què permet veure que no es pugui fer amb altres tècniques, diguéssim, que tenim a l'abast?
3: A veure, mira, les raons són diverses, però bàsicament, si t'hagués de triar una, la principal és la gran precisió que ofereix, val? La llum de sincrotró és molt, molt, molt brillant i, per tant, permet fer estudis d'imatge d'alta resolució, val? Aconseguim detalls microscòpics de les mostres i fins i tot, o sigui, no només ens permet saber quins elements químics tenim, sinó també com estan col·locats en 3 dimensions.
2: D'acord.
3: Llavors, la caracterització tan precisa dels materials el que ens permet és conèixer les fases de cristal·lització d'aquests materials i això és clau per entendre quins materials s'han utilitzat i com es degraden.
2: D'acord.
3: És una mica xis, però...
2: Val? Sí, s'entén. S'entén. És com un superinvestigador. O ens permet superinvestigar.
3: És com un supermicroscopi.
2: Un supermicroscopi. Val?
3: Llavors, pensa que, a més, és el que us comentava abans una mica, que es poden estudiar els materials cap a capa.
2: Aquesta lasanya.
3: Llavors, clar, podem identificar les alteracions que ha sofert el material al llarg de la història. Val? I un altre avantatge és que el sincrotró ens permet fer aquests estudis sense perdre la mostra.
2: Clar, això suposo que és molt important, sobretot quan parlem parlem d'obres d'art, no? Sí. No m'imagino ara tenir un quadre de Salvador Dalí, sí, i haver-lo de fer malbé per estudiar-lo.
3: No, no, de fet és el que et comentava, eh? Pensa que les mostres són... no es veuen.
2: Molt, molt
3: petites. Són molt, molt, molt petitones. I realment si el que estàs buscant és preservar o restaurar alguna cosa de la manera més eficient, conèixer els materials és fonamental.
2: Clar.
3: O sigui que...
2: I com ho fèiem sense el llum de sincrotró?
3: Bé, mira, és com tot, com superaven abans temes de cor, uh-huh, o molts temes que ara es fan per laparoscòpia i abans havies d'obrir tot.
2: Doncs abans, és un gran aliat, per tant, entenc, no? Del món de l'art.
3: No arribàvem a tenir el coneixement que podem obtenir amb el sincrotró i les tècniques eren... Bueno, doncs, a veure, en cada moment s'ha fet amb tot el carinyo, però
2: clar,
3: eren les adequades...
2: En el context tecnològic, sobretot, no? De l'època.
3: Sí, sí, sí.
2: Ens expliques alguns experiments que heu fet en aquest àmbit que s'hagin fet al sincrotró Alba? Segur que n'hi ha una pila, eh?
3: Sí. A veure, mira, et comento un que potser és bastant gràfic. Mira, durant el meu doctorat he treballat amb el grup de caracterització de materials del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya, val? Aquest grup el dirigeix la professora Trinitat Pradell. I ells són experts des de fa molts anys en l'estudi de materials antics. Val? Uh-huh. Bàsicament, materials metastables i nanocristal·lins, ja sé que sona una guarrada, però són, t'has de fer la idea que són...
2: Sí?
3: Molt materials vitris, val? Vitrificats.
2: D'acord.
3: Vidres, decoracions... Val?
2: D'acord.
3: No tot, però per posar-te un exemple del tipus de materials. Llavors, una de les recerques en les que treballa consistia en analitzar amb llum sincrotró els vitralls de catedrals fets en diferents períodes.
2: Home...
3: entre segle XVI i XX.
2: D'acord.
3: Per conèixer el seu procés de fabricació i així poder ajudar tant en la conservació com en la restauració.

0: de les grisalles d'alguns vitralls. Llavors, una grisalla és una substància en base de ferro, val? Que s'utilitza per tal de perfilar i dibuixar en les figures dels vitralls. És a dir, quan tu veus un vitrall, veus vidres de colors i veus un dibuix. Sí. Aquest dibuix està fet amb grisalla. Llavors, amb la grisalla dibuixem els cabells, les cares, les mans, totes les formes. Doncs es va comprovar que, comparativament, grisalles de vitralls que eren més antics vol dir segle XV-XVI, estaven millor conservades que grisalles doncs, a partir de XVII-XVIII-XIX.
1: Més noves.
0: Més noves, val? Llavors, després de realitzar tot un seguit d'analítiques prèvies, van dur les mostres a la línia de microdifracció, val? La MSPD. I vam analitzar seccions transversals polides, o sigui, allò de l'alassanya que deia, val? De diferents segles i diferents catedrals, val? Llavors, aquestes mostres ens les va facilitar Betario Muñoz de Pablos, que estava realitzant el treball de restauració en aquestes catedrals. Llavors, un cop analitzats els resultats obtinguts, vam poder comprovar que la incorporació de bor en els vidrets a partir del segle XVII havia possibilitat baixar la temperatura d'elaboració dels vidres. Clar, si tu els vidres els pots elaborar a temperatura més baixa i la grisalla l'estàs fixant amb calor, resulta que la grisalla l'havies de fixar a temperatures més baixes i llavors no quedaven tan ben fixades.
1: D'acord.
0: I, estava provocant que es desprenguessin i que tinguessin problemes. Llavors, quan tu esbrines la causa, pots treballar sobre els efectes.
1: Clar.
0: Val? I és, és una de les 40.000 coses. És que es poden desvinar tantes coses amb el sincrotró.
1: És molt interessant. I, de fet, no havíem parlat de moltes aplicacions científiques per entendre'ns, però no ens havíem fixat en aquesta relació que pot també tenir amb l'art i amb la conservació. Hi ha altres estudis, Glòria, d'aquests que ens puguin cridar l'atenció?
0: Home, sí, hi ha... Clar, és que és... Uau, és un món... Jo us convido a visitar el sincrotró.
1: Jo he tingut la sort de fer-ho, de la mà de les companyes de comunicació, però em sembla que hi ha jornades de portes obertes, oi? Per anar i quedar-se bocabadat.
0: Sí. Mira, ara se m'acut un altre exemple que també us pot ser curiós, val?
1: Sí.
0: La ciència de frontera permet conèixer els detalls més íntims del nostre passat, val? T'he explicat ara el tema de pigments de vitralls, però l'estudi del patrimoni és molt divers, val? Uh-huh. Llavors, per exemple, recentment s'ha publicat un estudi, també realitzat al Sincrotró Alba, on a través de l'anàlisi de les dents de llet trobades a jaciments ibers, han pogut concloure que els nadons que van ser inhumats a les cases van morir per causes naturals i no per pràctiques rituals. No?
1: Que és el que es pensava...
0: Bueno, és que fins que no tenim evidència científica,
1: hi ha teoria.
0: Una sèrie d'hipòtesi, però és la manera, no?
1: I en aquest cas, què ha portat la llum de sincrotró per fer aquesta troballa?
0: Sí, doncs mira, en aquest cas es va utilitzar el laboratori Xaloc, val? Que principalment s'utilitza per resoldre l'estructura de proteïnes, val? Però que en aquest cas l'han fet servir per fer una tècnica que es diu microfluorescència de rajos X a les dentetes de llet que es van trobar. Val? Llavors, amb aquesta tècnica han analitzat la composició elemental de la línia neonatal de les dents,
1: sí.
0: Val? I en particular la quantificació de zinc.
1: Per què és important la quantificació del zinc?
0: Doncs perquè el zinc és un element important en el moment del naixement, val? Es relaciona amb l'inici de la lactància materna. Val? Però, clar, el contingut és tan baixet que amb altres tècniques no el pots detectar. Per això ha fet falta anar a parar al sincrotró. Llavors, amb les variacions de concentració en l'esmalt i la dentina, val? Uh-huh. Juntament amb estudis previs a microscopia electrònica, doncs, aplicant aquest feix de rajos X tan petit, de només un 10 micres, van poder analitzar... Sí, és reu. I
1: clar, van... si és sobre una denteta d'una criatura, imaginem-nos,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, llavors, doncs, bueno, van poder analitzar diferents elements en l'esmalt. I ja et dic, el tema aquí és que les concentracions eren tan baixes que quan tu treballes amb una microscopia electrònica, per exemple, no arriba a ser tan sensible. Llavors, és que es poden fer...
1: ens obre portes infinites.
0: Molts, molts.
1: No, la llum de sincrotró.
0: Sí,
1: si em permets una curiositat, Glòria, quan et presentàvem, dèiem que tens un grau en criminologia.
0: Sí.
1: Física, història de l'art, criminologia. Aquí també hi ha una relació amb el patrimoni?
0: Sí, i tant.
1: Explica'ns.

0: això?
1: Mira, té moltíssima relació, val? Mira, jo què sé, per posar-te un exemple, val? Tornant a la Creu de Terme, de fet, tenim un patrimoni molt ric a Sant Cugat, val? Pensa que quan s'ha de fer un pla de seguretat per preservar el patrimoni, resulta fonamental conèixer quins són els materials que el formen, val? Perquè, clar, cada material té diferents vulnerabilitats i té diferents tècniques de conservació, de restauració. Llavors, quan tu vols preservar el teu patrimoni, conèixer de què està fet resulta fonamental. Però, jo què sé, en el cas, per exemple, de robatoris, ara ens posarem pel·liculeres, eh?
0: Vinga.
1: En el cas de robatoris, de descobrir falsificacions, és molt fàcil quan tu agafes un lladre que ha robat un monet, una de les coses que has de fer és autentificar que allò sigui de veritat un monet, perquè tu en el jutge li demanaràs diferent a pena si ha robat un quadre que és autèntic que si ha robat una còpia. Detectar una falsificació resulta més fàcil, tot i que cada cop ens ho posen més complicat, però si tu trobes un pigment o una pintura que no, en aquella època del monet no hi era, i no és una repintada posterior, és que s'ha de fer tot amb molta cura, val? Llavors, jo puc dir, ostres, aquest material no em quadra.
0: D'acord.
1: Però d'aquí a dir que totes les obres que tenen cinabri són un Goya... Llavors, a mi el tema de les autentificacions sempre m'ha fet molta angoneta, perquè...
0: Per respecte, oi?
1: Bueno, s'ha de saber molt. Fa uns anys va haver-hi una exposició del Modigliani que hi havia tres quartes parts de les obres que eren falsificacions. S'ha d'anar molt, molt, molt al tanto. Però sí que és veritat que aquí hi ha un tema que és poc conegut, però segons l'Interpol, el mercat il·lícit d'obres d'art és el tercer en món econòmic a nivell mundial. Només per darrere de drogues i armes. Llavors, tot el que és àmbit forense, clar, i totes les eines que puguem tenir més enllà de les analítiques normals, en aquest àmbit les tècniques punteres com les que trobem al sincrotró, escolta, són fonamentals.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema i no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat i hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica al final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les atencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara qui toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 11:15 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys, que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació amb aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
0: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
11: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentirien els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
10: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
12: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
10: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
13: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
15: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
14: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el CIVIC, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
15: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
14: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat, 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
16: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. n'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
17: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
18: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
17: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
16: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
20: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
19: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
21: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
19: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de PIMEC.
22: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
19: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova Facultat de Farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
23: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'Espai Corberó d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic. Un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
24: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
23: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
0: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
25: La Mancomunitat Penedès Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
2: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
25: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants de l'any passat, més de 100.000 persones.
5: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
4: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La guissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
7: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
6: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
0: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
8: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
26: Bé, bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno. Com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
8: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
27: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues el mínimo eso, ¿no?
8: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esports Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
3: Hem de ser conscients de que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
8: En bàsquet, el FIEC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
9: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
8: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cuat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
12: Caem a la Rambla, 54.
13: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
12: Alegria.
13: Vinga, va,
12: som-hi.
14: Què podem dir més?
15: És que no sé de què se tracta.
14: Xules, és un programa de coses xules.
12: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
28: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
11: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
13: Estupendo.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema i no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat i hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport abans als ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casador marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables, i d'altres de núvols creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, a l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores, aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris, confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Fer una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment, ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat aquest informe, aquesta informació, i de conèixer tots els detalls que se mencionen en aquesta peça periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
10: Que el govern assuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
9: Feijo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
0: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentirien els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema No a la immigració defiende España, el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser pues, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren pues, milers de persones sense pues, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Gairebé 3:15 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guives.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
20: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
21: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
23: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
21: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de Pimec.
24: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
21: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu, impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
25: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu, tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
26: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent

0: dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants de l'any passat, més de 100.000 persones.
2: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
1: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com sempre, fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
4: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, bíblies, a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i irrepetibles a la Santa Tecla del 2026.
3: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
0: I moment per la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
5: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
6: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
5: A la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
7: Hem de ser conscients de que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
5: En bàsquet, el FIEC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
8: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador

0: El año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
1: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López. En nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
3: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes a molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
4: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54 i res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
2: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
4: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot. Sí, que sí, hem estat aquí fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
3: Et trobarem a faltar.
4: I jo a vosaltres.
3: Però ens retrobarem.
4: Estic segur.
3: Aquí o en un altre lloc.
4: Gràcies.
2: Segur que ben aviat tornarem. Tornarem a estar junts en algun projecte i, bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era de justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i de benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, quedem amb boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2, aquí, a la xarxa.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Han trobat un nadó mort en una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat entre la 1 i les 2 de la tarda quan una persona ha alertat d'una bossa de plàstic plena de sang en un replà del carrer Llevant. Els Mossos d'Esquadra hi han trobat el cos sense vida d'un infant. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. I encara dic que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa uns dies els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. L'avi del menor ha presentat una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major d'aquest municipi de la comarca del Montsià, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i altres malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Canviant de tema, el govern espanyol demana màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa perquè Ceuta recuperi quan més aviat millor la normalitat.
6: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquil·litat que merecen.
5: Afegir que el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o l'execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I parlem del Consorci del Campus Clínic perquè avança el pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia d'Esplugues en aquest pla que tira endavant. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei el setembre de 2032. Es tracta de prop de 70 hectàrees on conviuran usos sanitaris, docents i recerca i fins a 1.125 nous habitatges. I darrer punt, Marc Casado arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent, diu, com a futbolista. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte és avui dimecres a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. La FEM ha fet aquesta convocatòria a través de la seva presidenta, María José García Pelayo, alcaldessa de Jerez de la Frontera i del Partit Popular, una iniciativa que ha generat algunes discrepàncies polítiques a nivell estatal. Aquí a Mollet, el PP ha anunciat que participarà amb la concentració i la portaveu del grup municipal, Susana Calvó, defensa que davant dels fets que han tingut lloc a Ceuta és necessari que les formacions polítiques i les institucions es posicionin. En aquest sentit, Calvó explica que la concentració no ha estat convocada pel seu partit, només s'hi han afegit. I ha preguntat a l'Ajuntament si institucionalment tenien previst participar en l'acte, però assegura que no han rebut resposta.
1: El PP el que s'ha fet és afegir-se perquè creiem que és necessari. Tot i així, us puc assegurar que jo abans de res vaig enviar una consulta, una pregunta al tinent alcalde accidental que correspon per veure si l'Ajuntament s'hi afegiria. I el dia d'avui, després de 7 dies, encara no se m'ha contestat. Per tant, nosaltres crec que hem refet el recorregut que devíem fer i com a grup municipal doncs ens posicionarem i anirem a la manifestació.
0: La convocatòria ha generat també un encreuament de retrets entre el PP i Mollet en Comú. La portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano, ha qüestionat públicament la mobilització en un vídeo en què critica la Crida a participar-hi. En aquest sentit, Marina Escribano ha dit a Ràdio Mollet que estan utilitzant una desgràcia i la misèria d'alguns per treure'n rèdit polític.
2: Nosaltres no hem volgut quedar en silenci mirant cap a una altra banda quan n'hi ha que estan utilitzant la desgràcia, la misèria d'alguns per fer-ne doncs rèdit polític, per treure vots d'una tragèdia i d'una crisi humanitària. Surten amb aquest cinisme de que solidaritat amb Ceuta. Això no és solidaritat amb Ceuta.
0: La concentració aquest dimecres 2 de setembre a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. I un apunt ràpid, i és que l'Escola de Bombers de Mollet atura totes les formacions. La decisió arriba perquè, segons el sindicat, la intersindical, el govern continua bloquejant les millores laborals que es van pactar ara fa 3 anys, una aturada que afecta directament les promocions internes de centenars de bombers i que també pot endarrerir l'arribada de nous efectius als parcs d'arreu de Catalunya. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
3: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us porto un llibre de Mercè Amat Ballester. El títol del llibre és Arrecer de les ventades. I, de fet, el vam començar fa cosa d'un parell d'anys, perquè, bueno, vam fer aquest llibre quan devia guanyar el premi en algun moment, perquè en aquest llibre hi ha alguns poemes que han guanyat premis. La senyora Amat Ballester és professora de filosofia i diplomada en ciències religioses i és poeta. És membre de l'Associació de Relataires en Català. I, com us deia, continuarem el llibre que, i avui espero que acabarem aquest que vam començar fa un parell d'anys. El primer poema porta per títol Mirada migrada. De tu no n'escriuré ni un mot que sigui devastador i et faci hostatge. Cap nom que deixi tossudament a la intempèrie tot allò que tu no vols vessar tan fora i de cap manera el terme no sap dir. Ni la veu en hores baixes et diu sencera en nomenar-te quan, en silent fugida, ja de nit, pendent avall on res t'encalça, tu t'esllavisses i de besllum et trobes a la deriva del desig que t'ha corprès i et transfigura. Ja no poden dir-te les paraules. Cap judici et cosifica ni et determina. Si la llunyania va poblant-te el rostre, empaitant totes les seves formes que no cessen d'ajornar-te en tot moment indefinida. Pertanys només al somni d'un passat estès entre fondes cambres que traginen la daurada palla amuntegada dels records. Callat somieig entretingut amb tot el que, sense recança, no fou desat a l'espessor dels anys i mai més no fugirà per anar-se'n. Sempre t'has volgut en calma i amagada, amb afany imperturbable, capbussada en una mar que et preservés de nostàlgiques besardes. Mentre, i de sota del platejat miratge de les aigües, defugies els propòsits que correien les paraules. No fos cas que, de sobte, n'apareguessis sent el tràgic hoste. Però, a voltes, se t'emporta la nit, i n'hi ha prou amb l'esclat d'una avidesa que pels ulls es passeja indiscreta, acaronant una nineta encesa amb timidesa. Mirada, mirada migrada, la nit és qui et desarma. Una nocturnitat que d'amor ahir et va corprendre i en reprendre't avui novament et ve de cara. Ja sé per què mai del tot no t'hi mostres. Quins són els ofecs que t'escanyen i com aquells neguits que et corglacen no fan més que espantar-te. Hi ha una gran ona per l'emboirat paisatge que s'hi enfila per desdibuixar-te. És una por immensa la que tu tens a l'enyorança.

infant. De grat, cada matí, l'aigua de mar t'espera amb ones abatudes que mullen el teu cos menut, petit. L'espatec continu d'una escuma fresca i juganera que es barreja amb salts i rialles d'una vida confiada. L'aigua de la mar, cada matí, estén els jocs d'estiu de sempre a la sorra de les platges d'infantesa, tan plenes de color i sons i formes i insòlites històries que et demanen que no siguis illa ignota, que no pot ni sap en bona mesura ser feliç.

En contra. Embriagats d'aura, al capvespre, vam pressentir perenne la nostra sort. Quan d'una entrevista en vers, pendent avall, sense rancúnies, empaitàvem mals vinguts. Hi ha fagedes flanquejant camins, i dins nostre, un balanceig que ens vetlla i malda per obrir-nos portes amb clau tancades i tan estranyades amb els anys. Vine, amic, vine avui amb mi i veurem plegats d'un glob o dos l'essència destil·lada d'un rom ja perfumat amb pell de taronja. Vine i complaurem el crit, el més enfonsat que té el desig, tot passejant la rambla amunt i avall, per on rodolaran els planys, les ires, malgrat que tots dos sabem que l'ànsia i el desig ja foren inscrits a la nostra ment com a eures imperibles.

sense estranyar-te. A punt per a la revolta que fas contra un món que rebutges de fa temps. A punt i insatisfet per a una lluita que anomena amb altres mots el que encara ens interpel·la i pot ser viscut sense trastorns. A punt, i sense que t'enredin falsedats d'un dir que no resol. A punt, perquè has après a estimar el que la vida ens forja, si la fem nostra. A punt, dempeus com sempre, i sense defallir. Davant el que és feble, i fins i tot mesquí. Prou saps que la fractura inesborrable del nostre viure, que és l'origen de l'anhel d'una mel, d'una ment que necessita descobrir, conèixer i sentir els rostres en què la veritat atorga sentit a l'existir. És tan viu el teu entusiasme quan no coneix la definitiva derrota, es meravella i compon la millor de les poètiques que ens fa sentir com a casa de debò.

Aquest poema porta per títol precisament el títol del llibre, A recer de les ventades. És agradosa la cadència de les ones quan bramulen i escumegen al capvespre, sota la mirada atenta d'una lluna que vol saber qui és aquell que, enmig de fosques i sorolls, cerca constantment. El vent s'escampa, empaita les aigües blaves. Sentiu com hi vessa el seu alè? I contra les roques, crits d'unes onades que lluiten per trobar la llar. I en sorra humida pretenen respirar. Sentiu els clams que pregunten com és possible l'oblit del que fou i ara només és simple passat? Serà la mar qui ens somia i qui ens mostra la distància? L'abans i l'ara, dos ulls que, a contrallum, mirant-se, s'omplen de melodies, sempre diferents i alhora les mateixes. Petjades que reposen dins la mar. I reposa el cos, i reposa l'ànima, i al seu costat, les seves ombres.

Expectació. Lenta i persistent, la pluja se'ns instal·la a mitja tarda i sense por. Damunt del bosc, que sembla adormiscat i no té pressa. Cau plàcidament i a poc és duta cap al moviment per una dansa que fa l'aire amb sons reverberats de terra humida que s'escampa. Se'ns instal·la sent el brot i l'olor fresca, el remoreig de creació i la contínua naixença dels primers noms en una ment que no descansa i descobreix quina és l'afinitat de les coses i entre subjecte i objecte. Mosaic de versemblances, fent conèixer quins són els caràcters expressats en les paraules, tan expectants, d'una saviesa que, dins nostra, despunta irrenunciable. Mentre la tarda va allargant-se com un estol de comprensió del tot indefugible.

Ara sentirem el principi de la composició anomenada Fantasia en Do Major, opus 17, de Robert Schumann. El pianista és Maurizio Pollini.

Doncs continuem amb els poemes de Mercè Amat Ballester del llibre A recer de les ventades. El següent poema porta per títol Vida nostra. Les nostres hores, que denses, que plenes les mans entre el corall de la mirada, que estremides les pells dins les estances quan semblaven sota el ruixat de l'abril del tot inabastables, que intensos els instants de tants migdies en deixar inscrit que res no s'ha perdut ni ha estat en va, ni fou, enmig del temps i els seus embats, errant a la deriva. Que tendre el pany dels anys, estenent-se sota pinedes els turons d'una memòria. Que generós l'amor, que joguinós se'ns va tornar amb el perfil d'uns cossos ben entretinguts, amb els dòcils dibuixos dels llençols. Amor sol·lícit i rondat per l'altre estiu que trucava amb insistència a les finestres, tan distretes elles amb les hores de la tarda.

Ara que han passat els anys i els llampecs del cos s'aquieten de versos, en cap cas no n'escriuré ni un que enarborat no m'empaiti, dins meu irreductible. Ara que el temps va desvetllant sense recança el dany i el guany de l'ànima, abocant-ne l'inacabable dels missatges. Ara que m'encén la ingravidesa de l'instant, les ànsies, i ja sé com i per què tot ens pertany, molt més que abans, aturo el pas i et dic que el meu rostre té de l'existir un fraseig tan incrustat que contra el temps no em deixa caure encara. Ara que el pas és nòmada i s'alenteix el caminar mentre transito l'oblit entre aurores de memòria. Ara que l'insabut nomeno i em commou la diligència dels mots quan, enaltits, llisquen d'insumició i de gaubança per erigir-se de nou. Ara que la mirada no tanca cap porta a un passat que giravolta les veus amb qui enraona. Ara, sobretot, que el gest és de mesura breu, perquè ja res no és pas sobrer. Sàpigues, amic, que hi ha propòsits esperant-nos en mosaics nous, fets de paraules nobles.

El caminar de la consciència. Una mirada que camina i no defuig el seguici de les hores enmig dels clarobscurs. Ens convida a acceptar tothora la juguesca, sense polir-ne les arestes per a no malbaratar-la, com ho fan els somnis dins la nit, plens de l'alba que contenen els capvespres, en silenci i sense pressa. Se'ns endú a viure. Endins la densitat de la terra ens arrossega. I nosaltres, que som els caminats, i estem cansats, i duem inscrita una nostàlgia inquieta del paradís perdut a la consciència, anem presentint quin és l'últim camí que atorga nom a tot i a la fi ens allibera.

cant primaveral. Nies en la memòria les engrunes de passió? Deses els estanys de purpurina amb gelosia el que perdura dels afectes? Si fos així, davant de qui no t'és estrany, de bon gran t'aturaràs, teixint la teranyina de l'ahir damunt la pesantor que vessaràs avui per densa i per incerta. Enfora, l'espessa boira vespertina humiteja la vall sota una pluja grisa, trista i insistent. De sobte, però, s'esvaí el vent, més descosit del fosc hivern, dins l'escalf primaveral d'uns primers raigs, amunt alçats, mentre nosaltres vam ser tot hora embolcallats pel vell perfum de jasamins blancs. I de seguida vam témer, no pas la nit quan se'ns emporta, sinó la lluminosa albada de l'espai reclòs. Si les teves mans llisquen amb desig encara i cerquen pregonament els fars, si, inquiet, travesses les aigües de l'oblit, davant d'aquí, en la distància, de ben a prop et parla, veuràs com l'amor ens ha crescut a recer de les ventades. Hi ha un jardí distret entre els lilàs i les acàcies. La bellesa d'aquest cant s'hi cultiva per complaure'ns.

Misericòrdia. Sovint, la vida se'ns omple d'altres, d'aquells que entre nosaltres ja no hi són. Són eterns espigolaires que s'esmercen a fer el rastreig del que som, mentre pacients ens sostenen les esperances, els dubtes i les pors. Per tot arreu van i venen enfilant-se aquests morts, pels balcons i les finestres des d'on aguaiten el debat d'una consciència que sap com l'aclapara la incertesa sota l'ombra de la solitud. A voltes, quan la consciència cau estocinada, els sots de l'abandó, l'aleteix dels difunts la redimeix, amarant-la amb veus de gràcia i llum de benedicció.

Rambla avall. Passeig d'inquietuds, hores de complicitat, rebel·lies compartides i a les mans mots entestats a anomenar uns altres mons possibles. Temps insubstituïble, bressol contra la desídia, contra el desencís, el daltabaix del passat, el deixar fer i no fer res mai. Mirades despertes i enceses, rere portes que poden obrir-se. Tapís d'efectes enxarxats rambla avall i l'entusiasme del cos i els jocs, capgirant els ordres.

Fins aquí hem arribat amb el programa del Combat dels Poetes d'avui, dedicat a Mercè Amat Ballester. Que passeu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fos el ministeri, però Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres la magistrada ha autoritzat l'equip investigador a donar accés als seus superiors a l'informe i que aquest no vincula l'allau migratòria al Marroc. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha demanat prudència i temps per analitzar l'informe. Avui, per cert, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. Se n'han fet més de 5.800, un 30% més que els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions d'urgències s'han mantingut en xifres semblants. Hi ha col·lectius vulnerables, les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen als joves que no subestimin el risc de la calor. Escoltem el Jacobo Mendiorov, el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
3: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues, això d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i diverses regions. I aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança al juliol.
0: Notícies en xarxa.
4: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
7: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
8: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
9: Nom.
10: Felicitat Gaza Nadal.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
10: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
9: Matrícula.
10: 39.297.
11: Estábamos en una cola y se presentan dos niños. Dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener, ¿eh? Eso me quedó tan clavado, ¿eh? Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos, ¿eh? Pero la cara la tenían de viejos, porque, vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y aquello, y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Llevaban un pote de conserva vacío, de kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los deja pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para ver, para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no. Que no.
12: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
13: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928, i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drai, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Si això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
3: Un fet molt, molt significatiu que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta enfermedad de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
4: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena guerra civil a Drai, on vivien.
5: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se mueren, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
6: ¡El macho pueblo!
5: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
2: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
3: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos la Felicitat passa a França com tants milers de catalans, de catalanes, d'espanyols, camí de l'exili, aprofitant d'espenta que les tropes franquistes doncs, feien, sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com a últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
3: Cert és que tant la Felicitat com el Menegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes. No sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear doncs, tot just a començar la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i posteriorment la condició de militant comunista tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès és evident amb la documentació que consulta.
2: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
3: La segona part de la història de la Felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dos parts, la part, diguem, que està en mans dels alemanys i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes i la part més tocant a la part est en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
2: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure, o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
6: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
2: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
1: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
3: Això provoca que moltes persones s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí doncs, anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
2: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. Moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
1: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
3: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Com pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna doncs, amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
2: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
3: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem doncs, fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Doncs des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
1: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar al memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
2: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
3: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és que és una de les accions de futur de poder conscienciar i poder encrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
2: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les 6 de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Serocosta a l'Albagés.
1: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
2: El més important és posar-les en un primer pla, traure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
3: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'alguna manera doncs, contribuir al tema de l'homenatge, potser o de la llamborda, Stoppelstein, un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
2: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a la resistència als nazis.
1: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona de propera a Bordeus. En concret, vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I es va registrar com la seva professió de modista.
2: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
1: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moviment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
1: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
3: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
1: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
2: La Míriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. Aquest 29 de desembre de 1943, la Felicitat va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
1: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament, que era un fort militar, i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també a Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
2: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és el de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
1: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
2: Els convois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
2: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gaza. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
7: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos estos cadáveres allá abajo también. Y no lo quiso, no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan ni comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sogo, una taza, nada, para eso no vale la pena que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y allí se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía que ya tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
1: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Dos quarts. Notícies.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Aquest dilluns s'inicia la primera fase de les obres de la Rambla Pompeu Fabra, unes obres que comportaran afectacions al trànsit a partir del 9 de setembre. Els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies i es preveu la instal·lació d'un nou col·lector al mateix traçat que l'actual i la construcció de 6 nous pous de registre, amb unes obres que inclouran també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegram, com també la reposició del paviment i la urbanització de la zona afectada. El regidor de Projectes Urbans i Obra Pública, Raül Broto, explicava dies enrere a Ràdio Mollà que es tracta d'una obra que van començar a tramitar ara fa un any i que la llei de contractes i la seva legalitat i temps d'execució o exposició pública ha fet allargar aquesta obra tan necessària per la mobilitat a la ciutat.
1: Els forats es van fer el juny de l'any passat, per tant, ja anem sobrepassant l'any, però sí que aquí una reflexió que crec que hem de fer de manera conjunta, i és que tenim un cronograma que vam treballar conjuntament amb el Consorci Besòs-Tordera, i realment des del 19 de setembre, recordo, 15 de setembre més o menys, quan va començar el curs passat, que s'activa aquest cronograma en el qual doncs realitzem el projecte, fem l'aprovació de projecte, realitzem la licitació, fem la licitació, i això és el que ens ha portat a pràcticament trigar un any. És molt difícil, veient aquest cronograma, amb la llei de contractes actuals i les casuístiques actuals, poder, d'alguna manera, retallar aquests terminis.
0: S'informarà de les afectacions amb més detall a través de xarxes socials municipals o mitjançant cartells informatius a les zones afectades. I 3 anys després de l'inici del mandat, Mollet acumula encara nombrosos reptes pendents. És la valoració que en fa Mollet Opina, que critica la falta d'avenços en aspectes com el manteniment de la via pública, la mobilitat, els equipaments municipals i la participació ciutadana. El que sí que han valorat en un comunicat positivament és tot el que s'ha fet en temes d'accessibilitat. Ho explica Víctor Molina.
2: Sí, de fet, l'accessibilitat és un tema que realment doncs, també creiem que estava una mica enquistat en el passat i que havia doncs, tingut actuacions molt tímides o pràcticament imperceptibles per la majoria de les persones. Però sí que és cert, doncs, aquest any, aquest mandat, hem tingut també els Next Generation, que han ajudat, per exemple, a fer doncs, diverses actuacions de passos de vians. I tot i això, doncs, creiem doncs, que també és molt important i remarcar el pla d'accessibilitat, que realment doncs, creiem que Mollet l'havia de tenir perquè som una ciutat gran.
0: Un altre dels punts que més preocupa Mollet Opina és la participació ciutadana. L'entitat considera que els canals actuals són insuficients i reclama espais de participació més estables i accessibles pel conjunt de la població. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Què estem? El 2005? Allarga't, bastó!
3: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem del bastó?
5: Vale.
3: Museu particular.
4: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó, un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X, res, res d'això. Un bastó, un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats, uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, de repenjar-se o, no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
5: Wow.
4: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, al minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat, però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eren un, podríem dir, com de un jutge de pau, d'avui dels
5: pobles.
4: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
6: absolutament... El mateix cara, exacte, sí, sí.
4: Avui, no? Que aquest m'ha robat mig pam, que aquell no sé què, doncs ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant si sí o si no, fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i anava amb la vara, suposo que també, perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer, que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula Al-Qadí?
5: Al-Qadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí...
4: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó...
5: El Cadí?
4: Doncs segurament la paraula el Cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
5: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
4: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara... De comandament, aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Tant tot acabaria venint lligat, no?
5: Sí, sí.
4: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès, sí. Segons la Bíblia, aquest bastó, es transformava en serp,
5: sí.
4: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares, com a sceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars, en els quals ja establien tractes i de més,
5: ja cap
4: al final, era otorgant-los un sceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest sceptre. I, de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala, que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que, evidentment, no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el sceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no?, després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el sceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
5: Quin dispendi.
4: Ja podrien fer, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de que s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava, doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil, doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
5: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
4: doncs,
5: sí.
4: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant, i es va quedar associat, doncs, en aquesta forma de vestit elegant, formal, no?
5: Però, o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
4: En aquest cas, sí.
5: Jo pensava que era com les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
4: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de cor eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola, en el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació, i tot això acaba de caient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX i sobretot després amb la popularització del transport públic i els cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets, deixem de portar barrets i en el cas doncs, d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs, utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs, acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar en un cotxe, t'has de treure el barret perquè et xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant, i per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol esnob, associat, evidentment, a una classe molt, molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
5: Menys és més, està clar.

0: És fàcil parlant amb mi saber de quina pel·li parlaré ara?
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho fareu a nivell, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os, sí, molt
1: no
0: llarg.
1: No sé ben bé quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo, quan vam començar amb el tema dels bastons, jo he pensat que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons, perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història. Es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons, i a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va i ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, No perquè les dones no hi volguessin, sinó per, doncs, perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla, que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no?, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és en l'actualitat, no? Allò que havia d'acabar el món, no?, com en molts altres aspectes, hi ha molts altres àmbits de la vida, no?, que s'havia d'acabar tot si

0: em cohibejo una mica i si alguna vegada veig ball de bastons intento no tensar-m'hi massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no? Aquesta força,
0: correcte,
1: podríem associar-ho, el que vulgueu,
0: que t'ofeja masculinitat,
1: no? I hi ha com aquesta fetxanderia, no? Del que ha trencat un bastó, no? I
0: ah, sí, també això?
1: Trencar,
0: veus que faig bé d'apartar-me.
1: Trencar un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no? Que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, és una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí.
0: Sí, no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré és una pintura de Peter Bruegel el Vell de l'any 1568 que es diu La paràbola dels cecs. Que amb això, doncs, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit,
0: però... Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, però si no, sembla general.
0: Escolta, meravellós. Que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel, el que es veu al fons, no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió. O sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes... Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals. I el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, a la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Bruegel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria?
0: Sí, però ja era tard, tots anaven de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu La paràbola dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que, bàsicament, el que fa és treballar amb materials naturals, doncs terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar.

0: Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu... Coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida de el tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més. Abans parlaves de Lluís XIV, eh, que sí?
1: Sí, exacte, el Rei Sol.
0: Doncs mira, el Rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
1: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.
2: Allarga't, bastó!
3: Museu particular. Guió i locució, Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rouradola. Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record a la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a les xarxes arran d'aquest crim.
7: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga. Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat.
6: Com us dèiem, les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difusos a xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, que atribueixen origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que són dos joves nascuts a Catalunya i que tenen família. Per cert, que han internat en règim intern tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer. El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar tot just fa una setmana, quan a 11:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia apartats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident. Per cert, que la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Susana. Una patrulla de la brigada mòbil els ha identificat aquest dimecres al matí, cap a 9:15, a l'estació del Nord. Els agents han comprovat que tenien una requisitòria judicial vigent per un homicidi, i els ha detingut. I l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat que es retirin del mercat 22 productes per aprimar perquè contenen sibutramina, un principi actiu que ha suspès la Unió Europea pels seus efectes adversos. L'organisme alerta que produeix un increment de la freqüència cardíaca i la pressió sanguínia i que pot provocar arrítmies, cardiopaties isquèmiques i accidents vasculars greus. Altres efectes com sequedat de boca, mal de cap i insomni. Atenció, perquè a més ens diuen que aquesta substància no està inclosa en l'etiquetatge d'aquests articles.
3: Notícies en xarxa. El POU.
5: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
8: Miquel Martí i Pol. Salvador Espriu, Marta Pessardo.
9: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:45 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
8: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: La pandèmia de la Covid ha tingut un impacte profund en la salut mental global. Segons l'Organització Mundial de la Salut, els trastorns d'ansietat i depressió van augmentar un 25% a nivell mundial durant els primers anys de la pandèmia. A Espanya, un estudi realitzat per l'Institut Nacional d'Estadística va mostrar que el 40% de la població va reportar un augment significatiu en els nivells d'ansietat i estrès durant els períodes més crítics del confinament.
1: A més, les dades recentment publicades indiquen que els intents de suïcidi han augmentat un 10% durant els darrers anys, amb un increment notable en els joves adults. Aquestes xifres subratllen l'urgència de donar suport a la salut mental i de promoure estratègies que ens ajudin a afrontar les dificultats emocionals amb més eficàcia.
0: L'acceptació i l'expressió de la vulnerabilitat poden jugar un paper fonamental en la millora del benestar mental en aquest context. Un estudi de la Journal of Clinical Psychology va trobar que les persones que practiquen l'autocompassió i l'obertura emocional mostren una major resiliència davant l'estrès i una reducció en els símptomes de depressió i ansietat.
1: Parlar de vulnerabilitat no només és important per gestionar l'estrès i l'ansietat, sinó també per reduir l'estigma associat a la salut mental. Quan acceptem les nostres emocions i compartim les nostres experiències, podem construir connexions més fortes i un ambient de suport que és essencial per al nostre benestar.
0: Gràcies per acompanyar-nos en aquest nou episodi, on explorarem com la vulnerabilitat pot ser una eina poderosa per afrontar els desafiaments emocionals i millorar la nostra qualitat de vida.
1: I ho farem, com sempre, en un viatge per diferents seccions on conversarem amb convidades molt especials que ens ajudaran a ampliar la visió i a reflexionar sobre aquest concepte i com integrar-lo a la nostra vida diària. Som la Mariona Rabassa Irla i en Jordi Muñoz Jovell, i això és La Xeda.

0: a l'èxit i al fracàs, aquests dos grans impostors, tracta'ls amb la mateixa indiferència. Rudyard Kipling, escriptor britànic.
1: Rio de Janeiro, 21 d'agost de 2016. L'estadi Maracanà de la ciutat brasilera acomiada amb una gran cerimònia els 31ens Jocs Olímpics d'estiu, els primers que es disputen a Amèrica del Sud. Com sempre passa en aquests casos, un cop acabada la temporada olímpica, la premsa internacional s'afanya a deliberar el nom dels seus protagonistes estel·lars. Perquè sí, perquè cada edició necessita dels seus herois, i Rio 2016 ja ha dictat sentència. Les principals figures són dos vells coneguts, el nedador nord-americà Michael Phelps i el velocista jamaicà Usain Bolt, dos prodigis per als quals aquestes han estat les seves últimes olimpiades. No hi han hagut sorpreses, o sí? Entre aquestes icones mundials apareix un nou nom, Simone Biles, una jove gimnasta estatunidenca de només 19 anys que acaba de guanyar 4 dels 6 ors possibles en els seus primers jocs. Un debut que supera el de Nadia Comaneci a Montreal 76 i que iguala el d'una altra llegenda de la gimnàstica artística, el de la soviètica Larisa Latinina a Melbourne 56. Aquestes victòries se li sumen 10 títols mundials que la converteixen en la primera gimnasta de la història en guanyar 3 campionats mundials consecutius al programa complet. Acaba de néixer una llegenda. Però d'on surt aquesta meravella?

Simone Biles va néixer a Ohio el 14 de març de 1997. Amb només 3 anys, els serveis socials de Columbus van haver d'intervenir per rescatar-la a ella i els seus 3 germans de la mare, Shannon Biles, que estava immersa en la droga i en l'alcoholisme. Els seus avis materns van adoptar-la i van exercir de pares d'ella i de la seva germana Adria. Quan tenia 6 anys, durant una visita escolar a un centre de gimnàstica artística, Biles va deixar meravellats els instructors en fer espontàniament algunes piruetes, cosa que els entrenadors van saber aprofitar. Així va començar la carrera d'aquesta ventafocs de l'esport d'elit estatunidenc. El 23 de juliol de 2021, Tòquio, Japó. Comença una nova edició dels Jocs Olímpics, un any més tard per la pandèmia, amb Simone Biles acaparant tots els focus d'atenció. La gimnasta nord-americana és un exemple de superació i de talent. Una infància marcada per l'orfandat i el dur episodi dels abusos sexuals al si de l'equip olímpic dels Estats Units, del qual Biles reconeix el 2018 haver-ne estat víctima. L'expectativa i l'atenció mediàtica són immenses. Totes les mirades centrades en aquest prodigi de la naturalesa, preparades per veure la destresa de la dona meravella del segle XXI. Algú que amb el seu talent fascina tant que el comptador del marc mental, en lloc de sumar, comença a restar ors, medalles i experiències. Està obligada a ser perfecta, a embadalir-nos fent coses mai vistes. En aquest context es presenta a l'Ariake Arena el primer dia de competició. Segurament res de nou en el seu panorama. El pa de cada dia. No per conegut, menys insuportable. Però alguna cosa passa aquell dimarts 27 de juliol. Després de saltar i competir a la primera prova per equips, decideix aturar-se fent un salt encara molt més important. Es retira de la competició olímpica perquè no se sent preparada per competir i creu que, a més de perjudicar el seu equip, pot prendre mal. Fa el gran salt, el més important, el salt de la valentia de trencar la roda i dir prou. Competir i deixar-se emportar per la inèrcia és el més senzill. No defraudar les expectatives pròpies i alienes, complaure la mirada dels altres, els interessos creats al seu voltant. El més difícil és parar. En aquell moment no només té cura de la part física, sinó també humana, del sentit. Hem de protegir la nostra ment i el nostre cos i no limitar-nos a fer el que el món vol que fem, perquè podem acabar sortint en llitera. Ja no confio tant en mi mateixa. Potser és per fer-me gran. Hi va haver un parell de dies en què tothom em tuitejava i sentia el pes del món. No som només atletes. Són persones, al cap i a la fi, i de vegades cal fer un pas enrere. Això és el que va declarar Biles, cansada de no gaudir des de feia temps del que en principi era la seva passió. Hi ha medalles invisibles de valor incalculable. Medalles que pel llegat que poden deixar transcendeixen el guanyar o perdre del nostre dia a dia, o fins i tot d'uns Jocs Olímpics, el gran escenari en el món de la competició esportiva. I a Tòquio la va guanyar Biles amb el seu salt més valent. Un salt que no deixa cap rècord, però que deixarà marca per sempre. Un salt que ens impulsa a continuar validant els nostres límits. Allò que som, podem i volem ser. No hi ha dubte. Biles és una llegenda viva de l'esport.

0: El 2023, Catalunya va notificar 626 defuncions per suïcidi i autolesió. Una xifra que representa una petita disminució respecte a l'any anterior, però encara es manté per sobre dels nivells prepandèmia. I és que, com dèiem al principi del programa, les darreres dades de sobre salut mental apunten a un deteriorament general clar com a conseqüència de la pandèmia de la Covid, especialment entre els menors.
1: Segons dades del Departament de Salut de la Generalitat del 2022, les hospitalitzacions per problemes de salut mental infantil i juvenil van pujar un 40% respecte a abans de la Covid. Aquest fet ha obligat, per fi, a posar la salut mental a les agendes públiques com una prioritat i per invertir-hi més recursos en la prevenció i l'atenció.
0: Per parlar de tot plegat, avui tenim la sort de comptar amb dues persones que es troben a primera línia d'aquesta lluita contra el deteriorament de la salut mental de la població. L'una, des de la Generalitat, liderant el Pacte Nacional de Salut Mental a Catalunya, una iniciativa que es troba en fase d'expansió amb l'objectiu d'exercir un lideratge en l'abordatge integral de les polítiques en l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional. L'altra, des d'una de les entitats sense ànim de lucre que més coneixen la realitat de la conducta suïcida, l'Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi. Sens dubte, dues figures cabdals per entendre l'estat actual català en la matèria.
1: Avui tenim el privilegi de comptar amb la Magda Casamitjana, actual directora del Pacte Nacional sobre Salut Mental. El seu treball se centra en la promoció d'estratègies integrades per abordar els desafiaments en salut mental, una iniciativa per coordinar i vetllar les polítiques de salut mental de tots els departaments amb l'objectiu d'acabar esdevenint una xarxa de salut mental accessible i resolutiva a tot Catalunya. La Magda aporta una perspectiva valuosa sobre les iniciatives actuals i els seus futurs plans per reforçar el sistema de salut mental.
2: També ens acompanya Clara Rubio, presidenta de l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi. La Clara és una destacada defensora de la salut mental i la prevenció del suïcidi i sota la seva direcció l'associació ha desenvolupat diverses iniciatives i programes orientats a reduir la incidència del suïcidi i a proporcionar suport a persones en risc. La seva feina es concentra en la sensibilització, la formació i el suport comunitari amb l'objectiu de salvar vides i oferir recursos essencials per a aquells que ho necessiten. La Clara ens oferirà una perspectiva profunda sobre les estratègies de prevenció i el suport disponible a Catalunya. I sense més, molt benvingudes a les dues. És un privilegi tenir-vos aquí.
3: Molt bon dia. Hola.
1: Benvingudes, Magda, Clara. En l'últim capítol de l'Eixida parlàvem dels vincles i de l'impacte que tenen les pantalles en aquests. Creieu que tenen impacte directe amb la salut mental? Com estan afectant els canvis que estem vivint, accelerats sobretot arran de la pandèmia de la Covid, en la forma de relacionar-nos amb els uns amb els altres, amb els estudis, amb la feina, amb els amics, amb la família, en el nostre benestar?
3: Bé, jo diria que primer de tot que el model de societat ha canviat moltíssim. Moltíssim vol dir no abans de la Covid, però sí de generació en generació la societat ha esdevingut totalment diferent a la que, per exemple, podia haver viscut jo, no? Hi ha un estudi que diu que les persones que van néixer l'any 63, com jo, tenien, per exemple, 7, 8, 9 referents que sempre que ens pogués passar alguna cosa, sempre teníem un referent a qui poder anar a explicar o que ens pogués escoltar. I eren doncs, els pares, perquè la família era molt més tradicional, els avis, algun profe d'activitats extraescolars o algun amic. Però tenies un ventall d'unes quantes persones de referents. Al cap de 10 anys, el 73 o el 75, passa només a 5. I del 75 fins ara, el 2024, la gent ens diu que no tenen un o cap referent. És a dir, que les persones joves, a l'hora de demanar més que ajuda, a l'hora de poder conviure o poder expressar els seus sentiments, acaben tenint només un amic. I, per tant, les xarxes socials han anat substituint totes les preguntes i totes les necessitats que té una persona jove, la pregunta directament a la màquina i, per tant, comencem a veure un rol de vincle directament amb la màquina en lloc d'una persona.
1: Hi ha una precarització, per tant, dels vincles, perquè molts cops es parla que molts d'aquests problemes podrien anar derivats de la precarització econòmica del jovent, de la societat actual, l'accés a l'habitatge, però paral·lelament a això és evident que hi ha una precarització dels vincles.
3: Totalment, d'aquest canvi de model de societat. Un canvi de model que va més enllà de la competitivitat, de la individualitat, de conviure poc entre uns i els altres. No? Per tant, ara des de les escoles ja comencen les associacions de pares a crear-se hàbits per trobar-se primer els pares i en aquest moment també els nanos. No? És a dir, també la gent gran, els grans, anem també amunt i avall i tampoc no tenim ni temps de socialitzar. No? I això ha provocat aquest canvi de societat que no és només a nivell de Catalunya i d'Espanya, sinó que estem treballant amb l'Organització Mundial de la Salut i és a tot el món. A tot el món. La tendència a recluir-se, la tendència a quedar-se sol, la tendència a estar només pendent de la màquina que et va xuclant, és el que en aquest moment estem veient arreu del món.
4: I aquest element, només també per portar-ho a l'àmbit de prevenció del suïcidi, el que s'identifica és que és l'element comú com a factor de risc, no? Que a diferents nivells poblacionals no és el mateix doncs, la prevenció del suïcidi enfocada a joves que a gent gran, no? Perquè aquests factors de risc o factors de protecció són molt diferents, no? I amb un context vital molt diferenciat, és veritat que aquesta importància de la soledat no volguda, no? D'aquests vincles, és un element comú, no? I així quan parlem de factors protectors de risc per joves o de gent gran, no? Per diferents factors o per diferents elements. Per tant, aquesta mirada transversal de la rellevància dels vincles en la prevenció del suïcidi.
5: És un tema transgeneracional perquè no només parlem de les persones que són ja nadives digitals, els joves, els adults ens està afectant també molt, moltíssim, i crec que molts cops no en som prou conscients, doncs pensem que ho tenim, tenim controlat la nostra addicció al pantallisme i no és així.
3: També m'explicaven que en el moment en què es va crear també l'iPhone 4, que em sembla que era el 2000 i pico, és en el moment en què comença a haver-hi a tot el món una alteració o un auge, com si diguéssim, una allau d'ansietats. Comença amb l'iPhone 4 a començar a posar like o no like i, per tant, comença la màquina a interactuar directament amb tu, amb la teva personalitat. I això fa que vulguis o no vulguis, això augmenta també cada vegada més l'ansietat de les persones i també està pendent del que diuen des de la màquina més del que diu un amic o el que diuen a casa teva. No? Vull dir que jo crec que tot el tema del pantallisme ve no perquè sí, sinó perquè verdaderament les persones que han creat aquest mecanisme saben que és un mecanisme que té algoritmes que xuclen i que, per tant, el que fan és gairebé una addicció, per no dir, jo crec que és una addicció, d'estar pendent únic i exclusivament interlocutant amb aquestes pantalles, no? En què no saps verdaderament qui hi ha de fer.
2: I si nosaltres, no, en principi, persones que ja tenim una trajectòria i que hem sabut viure també des d'un altre vessants i altres hàbits de relació, podem dir tranquil·lament que d'alguna manera totes i tots en algun moment vivim o patim aquesta addicció al pantallisme, què dir d'infants o adolescents o joves que porten pràcticament ja tota la seva vida ja relacionant-se amb això, no? Llegia també un professor de filosofia que parlava analitzava de com precisament la sobreestimulació en la que vivim inclús les persones ja madures ens costa de tants estímuls poder prioritzar, jerarquitzar la informació, aquests estímuls i com enfocar-los, no? Com ho pot fer això una persona jove o adolescent o infant quan ja està acostumada tota la vida a tot això, no? A tenir tants camps, a tenir tanta immediatesa, a patir tanta immediatesa, no? I o sigui, quan parles d'aquesta ansietat, no, Magda? Clar, a mi em ve com que però segurament ja es va cronificant, no? Quasi, si jo ja m'acostumo des d'una edat molt tendra a relacionar-me així, com ho farem?
3: Des del Pacte Nacional de Salut Mental vam fer un document que ja us el faré arribar, que eren les estratègies de sobretot l'ús del pantallisme i de tot el que és internet en general en totes les edats, molt enfocada també en el que volen i en el que diuen els nens i els joves, no? Finalment, és un document que està molt bé perquè parla dels pares, però també interpel·la directament els joves. Finalment, el que acaba dient és, escolteu, aquest aquest mecanisme, aquesta eina, no desapareixerà, és a dir, continuarem tenint telèfons, iPhones, no sé què, tindrem pantalles, podrem accedir a internet, podrem navegar a tot arreu del món, per tant, és bo tenir-ho, però sobretot el que cal és una educació molt clara del bé i del mal. És a dir, què pot fer bé aquesta pantalla, què et pot fer bé i que sàpigues que si l'utilitzes d'aquesta i d'aquesta manera, que sàpigues que la conseqüència és aquesta, aquesta, aquesta. Quan nosaltres teníem una Vespino als 16 anys, doncs, escolta'm, no et donaven la clau i vés-te. És a dir, hauràs de portar cas, vés amb cuidado, si va molt de pressa, no sé què. És a dir, de com utilitzar aquesta eina, perquè aquesta eina no pot desaparèixer ja. Aquesta eina ja forma part de la de la nostra vida. I, per tant, l'únic que demanem és utilitzar-la bé, sense por. Ens hem de dir als adolescents i a la gent jove i fins i tot a nosaltres, mireu, hi ha coses que la màquina té, que tu no saps, que et fan mal directament, perquè ja té el mecanisme com per poder tenir-te només concentrat en la seva atenció. No? Per tant, l'educació en temes de noves tecnologies, i ara vindrà la intel·ligència artificial, és indispensable que un país la tingui clara, clara, i que la pugui explicar i que pugui informar a tota la població per saber exactament quins pros i quins contres té aquesta eina.
4: De fet, amb prevenció de la conducta suïcida doncs, es neixen grans recomanacions, no? Doncs que l'OMS estableix, no? I són diferents estratègies. I, per exemple, nosaltres sabem que l'ús de pantalles i d'accés a les xarxes socials va en contra d'aquestes pròpies estratègies. Una era la que clarament deia, comentava la Magda, que com dificulto, com no facilito la capacitat de desenvolupar estratègies d'afrontament, no? A través doncs, desenvolupar aquests vincles que la pantalla m'està limitant, no? M'està modificant la meva conducta relacional, no? Per tant, no puc desenvolupar en una edat on he de ser, no? He d'aprendre, no? A com comunicar-me, com relacionar-me amb altres, per tant, de poder demanar ajuda. Però també quina via d'accés tan fàcil als mitjans letals del suïcidi, no? És a dir, que una persona o un jove vulnerable pot accedir d'una forma il·limitada doncs, a uns continguts que poden facilitar el seu accés a mitjans letals, no? També és d'idees que potser doncs, jo no m'estic plantejant, però que aquesta plataforma m'està facilitant. Per tant, no? Una altra vegada, doncs, si no, com comenta la Magda, no? Limitem, eduquem, no? I aquí hi ha diferents teories, no? De quina hauria de ser la millor estratègia, però sí que hi ha un consens generalitzat doncs, que aquestes eines, aquests mecanismes estan limitant la capacitat dels nostres joves i estan donant informació que pot ser realment contraproduent a l'hora de sortir d'aquestes situacions de crisi o de vulnerabilitat.
2: Entrant precisament en aquesta última part que estàs ara tocant, Magda, també ens preguntàvem això, no? I també, Clara, sabent que la taxa de suïcidi d'intents d'autòlits prevalents en edat infantojuvenil està creixent, fins a quin punt tot aquest tema que té a veure amb les xarxes socials afecta l'autoestima infantojuvenil, no? Tant a nivell en temes de solitud com la dictadura del like o del dislike, no? que està, hi ha una finestra cap al món, no? En què jo m'exposo i en què contínuament, abans això, no? Que deia, no? Molts problemes podien entrar, començava i acabar en els passadissos de les aules, però ara o dins les aules, però és que ara allò només és el començament de moltes altres coses que s'està prolongant, no? I fins a quin punt el ciberbullying, no? Que està tan present i que sabem que està fent tan mal a nivell de salut mental, no?
4: Totalment. De fet, a nivell de... També per diferenciar els conceptes, és important diferenciar doncs, tot el que té a veure amb la conducta autolítica amb la conducta suïcida, no? Perquè al final és veritat que l'objectiu final de la conducta autolítica ja no és diferent a la conducta suïcida, no? Hi ha aquest grau d'aquesta voluntat de treure'm la vida, no? Sinó que en aquesta conducta autolítica el que hi ha, doncs, probablement una desregulació emocional, a una necessitat de demanda d'ajuda, i és veritat que acaba sent un factor de risc molt important en la conducta suïcida, no? Però sobretot diferenciar aquests dos nivells, aquest tipus de conducta. Dit això, és veritat que les xarxes fan també aparèixer, per exemple, tot el que té a veure amb conductes autolítiques dins de les pròpies xarxes, val? Que són altres maneres de com em puc fer mal, doncs, per exemple, enviant-me missatges que poden ser agressius cap a mi mateixa, no? O a través d'altres coses. Per tant, també l'autòlit, no? L'acte autolític està canviant de forma, una mica relacionat amb aquestes noves formes de relació que s'estan trobant entre els joves. I avui en dia doncs, estan donant una continuïtat a aquestes agressions i a aquestes violències i, a més, sota un marc no controlat, no? És a dir, ja no tenim aquest marc controlat, no? Que és l'escola, no? O l'institut o la universitat, sinó que ja estan fora moltes vegades del control.
6: L'eixida. Mirant endins per anar en fora.
7: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. El Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte és avui dimecres a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. La FEM ha fet aquesta convocatòria a través de la seva presidenta, María José García Pelayo, alcaldessa de Jerez de la Frontera i del Partit Popular, una iniciativa que ha generat algunes discrepàncies polítiques a nivell estatal. Aquí a Mollet, el PP ha anunciat que participarà amb la concentració i la portaveu del grup municipal, Susana Calvó, defensa que davant dels fets que han tingut lloc a Ceuta és necessari que les formacions polítiques i les institucions es posicionin. En aquest sentit, Calvó explica que la concentració no ha estat convocada pel seu partit, només s'hi han afegit. I ha preguntat a l'Ajuntament si institucionalment tenien previst participar en l'acte, però assegura que no han rebut resposta.
1: El PP el que s'ha fet és afegir-se perquè creiem que és necessari. Tot i així, us puc assegurar que jo abans de res vaig enviar una consulta, una pregunta al tinent alcalde accidental que correspon per veure si l'Ajuntament s'hi afegiria. I el dia d'avui, després de 7 dies, encara no se m'ha contestat. Per tant, nosaltres crec que hem refet el recorregut que devíem fer i com a grup municipal doncs ens posicionarem i anirem a la manifestació.
0: La convocatòria ha generat també un encreuament de retrets entre el PP i Mollet en Comú. La portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano, ha qüestionat públicament la mobilització en un vídeo en què critica la crida a participar-hi. En aquest sentit, Marina Escribano ha dit a Ràdio Mollet que estan utilitzant una desgràcia i la misèria d'alguns per treure'n rèdit polític.
2: Nosaltres no hem volgut quedar en silenci mirant cap a una altra banda quan n'hi ha que estan utilitzant la desgràcia, la misèria d'alguns per fer-ne doncs rèdit polític, per treure vots d'una tragèdia i d'una crisi humanitària. Surten amb aquest cinisme de que solidaritat amb Ceuta. Això no és solidaritat amb Ceuta.
0: La concentració aquest dimecres 2 de setembre a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. I un apunt ràpid i és que l'Escola de Bombers de Mollet atura totes les formacions. La decisió arriba perquè, segons el sindicat, la intersindical, el govern continua bloquejant les millores laborals que es van pactar ara fa 3 anys. Una aturada que afecta directament les promocions internes de centenars de bombers i que també pot endarrerir l'arribada de nous efectius als parcs d'arreu de Catalunya. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.

0: l'eixida. Mirant endins per anar en fora.
1: Jo el que també volia dir, sobretot, que també hem de, amb tot aquest enrenou de la salut mental, també hauríem de tenir molt clar què és un trastorn mental i què és malestar emocional. El trastorn mental, com sabeu, doncs, hi ha un DSM-5 que es diu, en què tens tots els diagnòstics en què verdaderament tu pateixes un problema de salut mental i que, per tant, es cronificarà i, per tant, tindràs tota la vida, hauràs de conviure amb aquell problema, que pot ser doncs, una esquizofrènia, pot ser un trastorn bipolar o pot ser altres. No? El que ens estem trobant aquí ara és molt malestar emocional, que és igual de perillós o de greu que l'altre, perquè aquest, el malestar emocional el que fa és que les persones tinguin, com si diguéssim, conseqüències gravíssimes, com de molta angoixa, com d'ofegar-se, és a dir, que aquest malestar ja no és només estar trist, sinó que va molt més enllà i que impedeix a la persona fer una vida normalitzada. Per tant, aquí sí que estem tenint ara, verdaderament, en aquest moment, a tot el món, greus problemes amb els temes del malestar emocional. De quina manera els abordem, de quina manera escoltem, de quina manera podem protegir, de quina manera no estan en la mateixa xarxa que els trastorns per no tenir tantes llistes d'espera, no? L'important, sobretot, del jove és que no perdi la seva identitat, que, sobretot, mantingui, i és molt difícil, és molt difícil.
2: Uh-huh. Llavors, creieu que les xarxes, tot i ser causants directes d'aquest augment del malestar emocional, també poden contribuir a normalitzar el malestar emocional, sobretot entre el jovent? Jo, per exemple, no sóc tan gran, però jo, quan era adolescent, no se'n parlava tant de salut mental. En canvi, ara tinc nebodes adolescents i en parlen amb molta normalitat, veuen, tenen referents a les xarxes, persones influenciadores que en parlen. Clar, és aquesta contradicció, no?, que tenen les xarxes, que per una banda aguditzen el problema, però per l'altra també són aliades en el sentit que ajuden, o no sé si ajuden, això us ho pregunto a vosaltres, a normalitzar justament aquest malestar emocional.
1: Sí, les xarxes són ara el mitjà de comunicació de la gent jove. I, per tant, és aquella xarxa la que tu has d'aprofitar per donar un cop de mà a qui ho necessiti. És el que dèiem, no? Depèn de l'ús del que fas. Però és imprescindible que la nostra generació o que les generacions més grans entenguin que no podem continuar fent el mateix que feien quan nosaltres érem joves. El món ha canviat absolutament i, per tant, hem d'utilitzar les seves eines. Uh-huh. Les seves eines en aquest moment doncs, són TikToks, doncs, són Telegram. Ara, per exemple, hi ha gent jove que em diu això del Twitter què és? És a dir, ni ho saben. És a dir, evoluciona tan de pressa que el que hem d'estar és molt alerta per poder interlocutar amb els joves a dintre dels seus espais. Per tant, pot ser dolenta per descomptat, però és molt beneficiosa també.
3: I cada cop més, a més, treballar, nosaltres ho intentem comentar, que no és fàcil, però que és una feina que jo crec que tots hem d'anar incorporant, treballar amb la primera persona, la primera experiència, no? És a dir, que és una manera, i això també és transversal a totes les edats, no? Però òbviament amb els joves encara més crític, però que puguem parlar, no? I això ens ho donen, no? Aquest tipus de xarxes, aquest tipus de comunicacions, des de la pròpia experiència, podem connectar molt millor, no? En aquest dolor, no? Generar molta més empatia amb la situació que l'altre pugui estar visquent. No? I, per tant, són persones que poden connectar des de la pròpia experiència, des de la pròpia persona i, per tant, arribar d'una forma molt més impactant al públic doncs, que ens pot interessar.
4: Estem fent un esforç supergran per intentar per tallar aquí la conversa perquè és un regal d'un valor incalculable, no? Totes les aportacions que esteu fent. I per anar tancant, per no quedar-nos tampoc així, ja que el programa d'avui l'estem dedicant al poder de la vulnerabilitat, teníem ganes de preguntar-vos també amb aquest afany també de fer pedagogia, no? Quin poder creieu que té expressar la vulnerabilitat en la salut mental, no? De les persones, de la societat?
1: Per normalitzar la salut mental i per lluitar contra aquest estigma tan horrible, és imprescindible que la gent pugui explicar que la seva vida és el que és, que en un moment determinat ha tingut un problema de salut mental, tant malestar com un trastorn, que l'ha entomat com ha pogut, que ha necessitat per entomar-lo i per sobresortir això, això i això, però que al cap d'un temps sí que ha pogut continuar fent la seva vida, malgrat quedin o no conseqüències. És imprescindible que vegin que la salut mental no és el que veiem en les pel·lícules, no és el que hem vist, que són a tots assassins, violents, no. O sigui, la salut mental està aquí per quedar-se, perquè cada vegada diagnostiquem més. Ara som molts més perquè diagnostiquem molt més. I, per tant, ara fins i tot els nanos joves et diuen jo tinc un TCA, jo tinc un no sé què, jo tinc un LP, jo tinc... Fins i tot ja viuen, no? Però com tractem la resta de persones que sabem que a nosaltres també ens pot passar algun dia aquest tema? Com l'abordem? Per tant, a mi és imprescindible que es pugui explicar l'experiència d'una persona de qualsevol, tant sigui d'un influencer com verdament una persona que ha tingut un trastorn bipolar i que ara té 60 anys i que, per tant, com li ha anat la vida. Hem de també animar a les persones que tinguin problemes de salut mental a continuar sent persones i viure i conviure en la nostra societat. Que també, disculpeu, el 80% dels determinants de la salut són determinants socials. És a dir, té més probabilitat de tenir un problema de salut física o de salut mental aquella persona que viu en barris amb problemes greus, que té dificultats en passar el mes, que té altres problemes econòmics o altres problemes socials, interculturals, amb persones que venen de fora. Jo no sé com la gent tracta els immigrants, com els tracta, sabent com està el seu cap i com està la seva identitat després d'arribar a un país i que sobre li diem que no el volem, sobretot també en tema de gènere. Per tant, hi ha moltes altres vulnerabilitats que, com si diguessin, accentuen la possibilitat de tenir un problema de salut mental i que, per tant, el que hem de fer és entomar les dues, el moment que el passa, però sobretot el moment de poder conviure atacant allò o buscant solucions a allò que li ha provocat. Per tant, són dues vulnerabilitats que s'ajunten moltes vegades.
4: Però, per tant, Magda, estàs fent esment d'un aspecte també molt important, ho dic també, i més això, no?, en clau d'autoajuda o de la simplificació, aquesta part de si tu vols pots i de que tot depèn de tu, no, hem d'apel·lar també, interpel·lar a tots els efectes, no?, de tot, que tenen també contextuals, no?, sociopolítics, econòmics, no?, que també estan allà impactant en el benestar de les persones o en el malestar de les persones, no?, i que no... Perquè de vegades... Si no, li afegeix un excés de responsabilitat també a que jo me n'he d'en sortir i que si no ho faig és per un problema d'actitud meva o de recursos o que no en sé o que això no.
1: El teu codi postal provoca, depèn de quin codi postal sigui, molts més problemes per sobreviure que un altre. I els problemes de sobreviure afecten directament a la salut i sobretot també a la salut mental. Això és imprescindible, és imprescindible. Pots tenir molta força, pots ser molt valent, però hi ha un moment en què t'arrossega. I aquí el que estem fent, doncs, sobretot, és mirar exactament quins són aquests punts de vulnerabilitat i intentar minorar-los. Ja sabeu que és molt dur, no? Però sobretot són aquestes dues vulnerabilitats. Se t'afegeix, a més, no, aquest està boig, no, aquest, escolta, no està bé, a sobre encara, no? Per tant, quan més s'explica, quan més es diu, més real es fa el problema i més ajuda es pot obtenir la persona que ho expressa.
4: I, Clara, no sé si volies afegir alguna cosa per tancar.
3: Sí, una mica en línia, no? I pensar una mica també en el futur, no? Amb aquesta visió que nosaltres compartim completament. Després és veure com integrem aquesta mirada, no?, en els plans de recuperació, en els quals, doncs, òbviament ja no podem obviar, no? Doncs, per exemple, després una persona faci una temptativa, doncs, que només apliquem, no?, un pla medicalitzat, no?, i una tornada a casa, no?, amb uns punts de control, sinó que en aquests plans de recuperació entenem que justament, en línia amb el que comenta la Magda, s'ha d'incorporar, no?, aquesta mirada, és a dir, on viu la persona, quin context té, què pot ser beneficiós per a aquesta recuperació, no?, com la crisi pot esdevenir una oportunitat de tocar totes aquestes potes que estan afectant o que hagin pogut conduir la persona en aquesta, no?, en aquesta ideació o en aquesta temptativa, no?, en casos més greus. Per tant, absolutament aquesta mirada de que la persona forma part d'una comunitat, forma part d'un context i que això, doncs, aquesta mirada s'ha d'incorporar també en aquests processos de recuperació i d'acompanyament.
2: Doncs, Clara, ara sí, amb les teves paraules, malauradament ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a les dues, Magda, Clara, per acompanyar-nos. Ha estat un luxe poder conversar de temes tan sensibles, tan importants, amb persones que cada dia esteu treballant en la matèria i que teniu, a més, un nivell de coneixement, compromís i humanitat que jo crec que va més enllà del vostre càrrec, de la vostra tasca. Moltíssimes gràcies. Esperem retrobar-nos aviat.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies per acompanyar.

0: Uf, Mariona, quina conversa. Podríem haver seguit obrint finestretes fins l'any que ve.
1: Com a mínim, perquè el tema és que és infinit i a més ens toca moltíssim.
0: I tant, com infinites són les propostes o referències culturals que ens reserva sempre l'Eli amb el pretext. Ja tinc ganes de saber què ens portarà avui.
1: Descobrim-ho, doncs.

Avui, esperant el tren a l'estació, pensant en el guió d'aquest pretext, els meus pensaments dissertaven sobre la fragilitat dels actors i les actrius, de com aquests professionals treballen des de la seva vulnerabilitat, posant-la al servei d'una obra i d'un objectiu artístic col·lectiu. I justament en el llibre que aquests dies està acompanyant els meus trajectes, l'amic de l'escriptora Sigrid Núñez, hi trobava el següent text. En els humans, la composició química d'una llàgrima emocional és diferent de la de les llàgrimes que netegen o lubriquen l'ull, posem per culpa d'un element irritant. Se sap que l'alliberament d'aquestes substàncies químiques pot ser positiva per a qui plora, cosa que explica per què la gent sovint se sent millor després de fer una bona plorada i que també pot ser el motiu de la popularitat continuada dels llibres i les pel·lícules lacrimògens. Es diu que Laurence Olivier se sentia frustrat perquè, a diferència de molts altres actors, era incapaç de provocar-se les llàgrimes quan volia. Seria interessant conèixer la composició química de les llàgrimes d'un actor i saber a quina de les dues pertany. I jo afegeixo, el fet de no poder plorar a l'escenari o davant d'una càmera feia que Laurence Olivier fos menys fràgil o aquesta dificultat el feia encara més vulnerable? Si un artista ha estat i està absolutament compromès amb la seva vulnerabilitat, amb l'exploració de les seves misèries i les de la societat on vivim, que ha fet de la seva producció discogràfica, teatral i també des de l'activisme, una recerca dels propis límits, de la veritat, de l'honestedat i la fragilitat pròpies, amb una capacitat d'autocrítica que l'ha permès créixer artísticament i professional, aquesta és, sens dubte, Clara Peya, guardonada el 2019 amb el Premi Nacional de Cultura. La seva discografia ens ha mostrat les entranyes del seu estómac per disseccionar l'amor romàntic, ens ha portat a la perifèria dels seus privilegis i ens ha convidat a trencar el corset, títol del seu últim disc, que ens oprimeix. Tot un cant a la imperfecció. La música que ara mateix ens bressola és Nana per a mi, interpretada per la seva amiga Sílvia Pérez Cruz, que ens fa ballar a altes cotes del dolor.

Potser podríem pensar que la màxima expressió de la vulnerabilitat en la literatura la trobem en els llibres autobiogràfics, pel fet que aquest gènere es nodreix de la pròpia vivència com a matèria primera, i la persona que crea i la persona protagonista es fonen amb un alt grau d'exposició de la intimitat. L'escriptora Vivian Gornick fa un intens al·legat al seu llibre La situació i la història, editat per l'altra editorial, sobre la importància de l'autenticitat de les persones creadores, escriptores en aquest cas, que exploren el propi material autobiogràfic en els relats que escriuen, centrant-se en la narrativa o l'escriptura del jo, però no la que t'explica el moment com si descrivís una fotografia, sinó la que guanya perspectiva i és capaç d'entendre la història que hi ha darrere, la que es desmarca d'un exercici testimonial i transcendeix l'ego, sent capaç de transmetre veritat, aportant-nos profunditat d'ànima i autoconeixement. Llegir el seu assaig és assistir a les classes magistrals que ha impartit durant anys a diferents universitats en cursos i tallers d'escriptura, i l'oportunitat d'aprendre dels exemples de les obres de Joan Didion, Oscar Wilde, James Baldwin, George Orwell o Marguerite Duras. I com es pot reconèixer aquesta veritat? Doncs aprenent a llegir, reconèixer la veritat, l'honestedat i la fragilitat en l'altre ens connecta directament amb la nostra pròpia veritat. Hi ha dos fenòmens cinematogràfics especialment destacables que en el seu moment van trencar amb el tabú de parlar de malalties mentals a la gran pantalla. Per una banda, la pel·lícula de John Cassavetes de l'any 1974, Una mujer bajo la influencia, protagonitzada per l'actriu recentment desapareguda Gina Rowlands, i de l'altra, el documental de Frederick Wiseman, Titty Cat Follies. La pel·lícula de Cassavetes posa èmfasi en el context de Mabel, una dona casada amb un obrer de la construcció i mare de tres fills, que mostra una gran dificultat i un patiment en la seva voluntat d'encaixar i mostrar-se d'acord amb les convencions i el que s'espera d'ella. La permanent sensació d'indefensió acompanya Mabel al llarg de tot el metratge. La pel·lícula es fixa en l'entorn de la protagonista, on hi ha una absoluta incomprensió cap a ella, que ha de conviure amb un marit irascible que ratlla el maltractament, mentre que els fills són els personatges més empàtics, els quals intenten protegir-la. La interpretació de Rowlands és colossal i molt, molt impactant. Es diu que Cassavetes estava obsessionat en la recerca de la fragilitat i l'autenticitat de les actuacions a les seves pel·lícules, i s'envoltava de familiars, amistats i d'actors no professionals per facilitar un ambient agradable en els rodatges.

amb quina música ets ara mateix? Si ho relacionessis amb una cançó en concret, quina seria? O com seria aquesta cançó? Si no et surt el tema, fixa't simplement en el tempo, la melodia, la intensitat, el gènere musical. Prenent aquesta temperatura musical, activem el nostre radar emocional, que ens permet saber en què estem i què necessitem, per així poder receptar-nos amb més precisió. Per tant, des d'aquí et convido a preguntar-te, i ara mateix, quina música t'aniria bé? Pren-te tot el temps del món per respirar-ho i sentir el tema en tu. Què et produeix? Com et fa sentir? On has arribat amb aquest nou tema? Què tal? Ens permetem normalment aquest exercici tan senzill? En aquest constant exigir-nos, viure cap enfora, produint, complint objectius, atenent demandes, ens donem permís per escoltar la nostra música? Què ens passa, qui som o què necessitem? Ens donem permís per ser? Precisament d'això va la vulnerabilitat. I aquí rau el seu poder. El permís per ser ens obre la porta a l'acceptació, a nosaltres, i també a connectar-nos des de l'autenticitat amb les altres persones, desplegant el millor de qui som, des de la nostra absoluta imperfecció. Des del permís per ser perfectament imperfectes, podem ser millors. Millorem perquè sortim dels estancaments i presses de l'exigència de la perfecció. Tornem a recuperar aire perquè ens donem espais a coses tan comunes, habituals i humanes que tan sovint amaguem als nostres armaris d'aparença, com són precisament la vergonya o la por. Quan no els donem lloc, no els acceptem, ens desconnectem. En aquest sentit, la culpa fa acte de presència per negar, tancar, fugir, amagar i adormir el dolor i la incomoditat de la nostra vulnerabilitat. El nostre propòsit a la vida, en el fons, és connectar-nos entre nosaltres. Per connectar de debò amb el nostre poder, és clau deixar-nos veure, mostrar la nostra vulnerabilitat, això amagat. I estimar és un acte de vulnerabilitat, d'entregar qui som i de compartir les nostres pors. I comença per nosaltres mateixes, mostrar-nos com som, estimar amb tot el cor, encara que no hi hagi garanties. La comunicació, quan es produeix des d'aquesta vulnerabilitat, afavoreix trencar cuirasses i armadures per connectar amb l'altra vulnerabilitat. Des d'aquest altre lloc, la connexió i la comprensió és més profunda, des de l'autenticitat, des de l'essència. Deixo de banda qui crec que he de ser per simplement ser. M'entrego, em rendeixo. Ja no busco ni m'obligo a encaixar amb l'entorn. I em permeto ser des de l'autenticitat per formar part del món sent fidel a la meva veritat. Aquesta compassió en mi mateix, a mi mateixa, em permet poder ser compassiu i compassiva també amb altres persones. Acceptant la meva vulnerabilitat, tinc més facilitat per integrar allò diferent en mi i en tu. Així, segurament, podem aspirar algun dia a ser una societat més tolerant, integradora i facilitadora. Segurament, si mirem enrere, els millors moments de la nostra vida, els més significatius i poderosos, són aquells en què hem estat connectats i connectades allà. Per tot això, ens cal trencar la creença que mostrar-nos vulnerables o fràgils és ser febles. Una herència cultural que, amb el patriarcat, ha condemnat els homes a la negació de la vulnerabilitat. Demanar ajuda o compartir que alguna cosa ens fa mal, lluny de debilitar-nos, ens permet un espai, no només per ser, sinó també per enfortir relacions, ja que mostrem confiança i, a més, donem pistes sobre les nostres necessitats perquè ens puguin ajudar de la millor manera. Creixent l'efecte mirall, augmenta l'empatia, la vibració, la sororitat. Sortim de l'armari de les creences limitants que ens confinen a ser succedanis de nosaltres per obrir portes en compartir i sortir de la soledat, obrint el camí cap a mi i cap a l'altre.

Brené Brown, que ha explorat àmpliament el tema de la vulnerabilitat, uneix la valentia i la vulnerabilitat com a parts d'una mateixa corda. No són pols oposats.

0: Podem ser valents perquè som vulnerables. Com podríem ser-ho sense exposar-nos? El coratge mesura el valor de la nostra vulnerabilitat. Exposar-me significa obrir-me, confiar, atrevir-me a ser, sortir del control i del predictible. M'obre, doncs, les portes de la creativitat. Sense vulnerabilitat, sense acceptar el fracàs, difícilment assumiré riscos i aniré més enllà. No puc innovar i trobar noves respostes si abans no em permeto sostenir el dubte del no saber.
1: Saltem l'abisme del no saber, de la mirada del judici de la creença, per poder anar més enllà. Saltem quan el que volem en el fons és simplement poder ser. I ja que parlem de saltar, t'acompanyem a seguir-ho fent de la mà de la nostra gran aliada, la pregunta.
0: Quins moments de validar la teva vulnerabilitat reconeixes en el teu trajecte?
1: Què recordes d'aquells moments? Quines portes et van obrir amb tu, amb els altres, amb les altres, amb la vida?
0: Què, de nou, has descobert o après de tu gràcies a aquells moments?
1: On o amb qui sents que tens l'oportunitat de poder anar una mica més enllà i obrir alguna porta que et permeti mostrar-te, compartir com et sents o expressar quelcom que tens disponible? Deixa'm que abans d'acomiadar-nos agraïm a totes les persones que ens han acompanyat, començant per la Magda Casamitjana i la Clara Rubio, passant per l'Anna Soriano i també l'Elisabet Alguacil i els seus pretextos únics, i a l'Elit Burgat per posar música i a l'Arlín Segués veu a la sintonia de l'Eixida. I a tot l'equip del Despertador, que fa possible que puguem seguir donant corda al projecte i a noves temporades d'Eixides.
0: Ah, i deixa'm que també des d'aquí agraïm a totes les persones que expressant cada dia la seva vulnerabilitat ens permeten créixer en un lloc, un món, més amable, més autèntic i més humà.
1: Bé, crec que a part d'emocionar-nos no ens hem deixat res més. Ens acomiadem i ho fem amb aquest tema que sona en alemany, que vam descobrir a l'última pel·lícula de l'Isabel Coixet, Un amor. Es diu Es wird wieder gut, un títol que ben bé podria ser una proclama que ens pugui servir per moments on ens permetem caure, que ve a dir que tot tornarà a estar bé. I afegeixo, perquè tot està bé també quan no ho està.
0: Es wird wieder gut, doncs. Fins la propera.
1: Adéu.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir atents a la sintonia del Rock and Classics. Seguim amb monogràfics dedicats a un any en concret de la dècada dels 80, on recordarem a cada programa els grans èxits que van sonar aquell any. I en aquest programa repassem els èxits de
0: 1981.
1: Com aquest que ja sona, de la mà de Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, un dels seus primers èxits.

0: Uns joveníssims Duran Duran triomfaven el 1981 amb un dels seus primers èxits, Girls on Film. Què passava el 1981? Doncs que hi va haver a Espanya el cop d'estat, el 23F. També hi va haver el primer vol del transbordador espacial Columbia. Entre naixements podem destacar dos futbolistes, Zlatan Ibrahimovic, futbolista suec, i el camerunès Samuel Eto'o. Algunes de les efemèrides de l'any 1981.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llull.

Els 80, una dècada interessantíssima per la música heavy. Aquesta, una de les seves bandes representants de l'any 1981, Blackfoot, i amb el tema Dry County. Seguim amb un altre tema heavy que sonava aquell 1981, de la mà dels Blue, Oyster Cult, i aquest Burning for You.

0: alles klar, Herr Kommissar. Tja!
1: Aquest va ser probablement el músic austríac més conegut de la música pop dels 80. Falco. Va néixer el 1957 a Viena, Àustria. Va morir al febrer del 98, molt jove, a causa d'un accident de cotxe a la República Dominicana. Ens va deixar molts i grans temes. Aquest va ser el seu primer èxit, llançat inicialment en format senzill. Es deia Der Kommissar. Seguim ara amb uns clàssics de la música funky, amb Earth, Wind & Fire, i el que va ser el seu èxit d'aquell 1981, Let's Groove.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Aquest és un d'aquells grans temes que ens van deixar als 80. Don't You Want Me, un single extret del treball Dare que els britànics Human League van llançar aquell 1981. Ells eren una banda formada a Sheffield el 1977 i que es van fer famosos primer dins de la música electrònica New Wave i després dins del pop doncs, més ple de sintetitzadors. Tots uns pioners. Seguim amb més temes de 1981, ara aquesta clàssica de Kim Carnes anomenada Bette Davis Eyes.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.

Una banda fantàstica, molt completa, la que ens portava molt bons temes aquell 1981. Es deien Foreigner, aquest era el tema Waiting for a Girl Like You. Anem a escoltar encara un tema més de Foreigner, Urgent.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Estem al 1981, l'any en el que van morir dos músics il·lustres, Bill Haley, nord-americà, i el jamaicà Bob Marley. I també un any en el qual sonaven èxits com aquest Imagination dels Flashback.

0: Un tema amb un títol molt eloqüent, Sex, Drugs and Rock and Roll, de la mà de Ian Dury and the Blockheads. Aquest era el seu treball de 1981, Jukebox Dury. Enfilem la recta final del programa del Rock and Clàssics d'avui, dedicat a l'any 1981.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Clàssics.

0: Ells es deien Gillan, és una banda que va néixer a finals dels 70 que feia aquest hard rock doncs, tan divertit, tan rocker també. Aquest és el tema New Orleans que podem trobar dins del seu treball de 1981, Future Shock. Estem esgotant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Esperem aquí les vostres contribucions, els vostres comentaris. I marxem amb el treball que publicaven els britànics Genesis amb Phil Collins al capdavant aquell 1981. Aquest era el tema que li donava títol, Abacab. Adéu-siau, gràcies per seguir-nos.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Abets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Met? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 2 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Dilluns comencen les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Després de més d'un any de l'aparició de l'esvoranc, ara es repararà i les obres tindran una durada d'un poc més de 2 mesos. I el Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per avui a totes les places dels ajuntaments espanyols per defensar la unitat de Ceuta. La convocatòria no està exempta de polèmica i hi ha partits que la tillen de racista. I Mollet Opina fa balanç dels 3 anys de mandat. Critiquen el manteniment de la via pública, la mobilitat i participació ciutadana. En canvi, es mostren satisfets dels treballs fets en accessibilitat. I aquest dimarts han començat les obres de condicionament del paviment de la pista municipal poliesportiva de la plaça de la República. El nou paviment serà de resines sintètiques antilliscants. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som en Josep Vialjaume, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Valiai, qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I el proper dilluns, 7 de setembre, s'iniciarà la primera fase de les obres de la Rambla Pompeu Fabra, unes obres que comportaran afectacions al trànsit a partir del 9 de setembre. Els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies aproximadament. El projecte preveu la instal·lació d'un nou col·lector al mateix traçat que l'actual i la construcció de 6 nous pous de registre. Les obres inclouran també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegueram, com també la reposició del paviment i l'urbanització de la zona afectada. La fase 1 comportarà actuacions a la cruïlla de Ramon Casas amb Pompeu Fabra i generarà afectacions de trànsit principalment a la rotonda de Pruneres i al carrer de Ramon Casas, que serà exclusiu per l'accés a l'aparcament de Pruneres i als guals privats del carrer. Per facilitar la mobilitat, l'accés als aparcaments del veïnat del carrer Ansel Clavé durant els caps de setmana que duri les obres de la fase 1, el carrer romandrà obert a la circulació durant el cap de setmana. S'informarà de les afectacions amb més detall a través de les xarxes municipals mitjançant cartells informatius a les zones afectades i amb senyalització provisional. El regidor de Projectes Urbans i Obra Pública explicava dies enrere a Ràdio Mollet que es tracta d'una obra que va començar a tramitar-se ara fa un any i que la llei de contractes i la seva legalitat i temps d'execució i exposició pública ha fet allargar aquesta obra tan necessària per la mobilitat a la ciutat, ho explica Raül Broto.
2: Els forats es van fer el juny de l'any passat, per tant ja anem sobrepassant l'any, però sí que aquí una reflexió que crec que hem de fer de manera conjunta i és que tenim un cronograma que vam treballar conjuntament amb el Consorci Besòs-Tordera i realment des del 19 de setembre, recordo, o 15 de setembre més o menys quan va començar el curs passat, que s'activa aquest cronograma en el qual doncs realitzem el projecte, fem l'aprovació de projecte, realitzem la licitació, fem la licitació i això és el que ens ha portat a pràcticament trigar un any. És molt difícil, veient aquest cronograma, amb la llei de contractes actuals i les casuístiques actuals, poder d'alguna manera retallar aquests terminis.
1: Mentre duri la fase 1, la parada de la L1 del bus urbà de Pruneres quedarà anul·lada i passarà a la de l'Avinguda Teixidores amb la ronda de Can Fàbregas i al carrer d'Urdidores.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I el Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte serà aquest dimecres a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet. La FEMP ha fet aquesta convocatòria a través de la seva presidenta, María José García Pelayo, que és l'alcaldessa de Jerez de la Frontera i del Partit Popular. La iniciativa ha generat algunes discrepàncies polítiques a nivell estatal, però a Mollet el focus està posat en si l'Ajuntament s'hi suma i en el posicionament dels diferents grups municipals. El PP de Mollet Sanitat ha anunciat que participarà en la concentració. La portaveu del grup, Susana Calvo, defensa que davant dels fets que han tingut lloc a Ceuta és necessari que les formacions polítiques i les institucions es posicionin. Calvo considera que la situació és prou greu i lamenta el que considera una manca de resposta davant dels fets. Tal com ha dit Susana Calvo, tothom ha vist el que ha passat i li sembla greu que ningú es posicioni davant del catilla d'invasió.
3: Tothom hem vist als mitjans de comunicació el que està vivint Ceuta i em sembla molt greu que no ens posicionem, perquè com tots sabeu, en els plens ens posicionem sempre per temes molt semblants i ara que hi ha hagut una invasió a Ceuta, aquí ningú diu res. Jo m'he quedat molt estranyada perquè jo no sé si és que hi ha gent que es pensa que Ceuta no és Espanya i, per tant, no podíem deixar passar el que està passant. Ens hem de posicionar perquè avui ha passat a Ceuta, però qui et diu que pot passar demà en un altre lloc? Què passa? Que no, Ceuta no és Espanya?
1: La portaveu popular també ha volgut deixar clar que la concentració no ha estat convocada pel seu partit, sinó que el PP s'hi ha afegit. Calvo explica que el grup municipal ha preguntat a l'Ajuntament si institucionalment tenia previst participar en l'acte, però assegura que no han rebut resposta.
3: I el PP no ha sigut que l'ha convocat. El PP el que s'ha fet és afegir-se perquè creien que és necessari. Tot i així, us puc assegurar que jo abans de res vaig enviar una consulta, una pregunta, al tinent alcalde accidental que correspon, per veure si l'Ajuntament s'hi afegiria. I el dia d'avui, després de 7 dies, encara no se m'ha contestat. Per tant, nosaltres crec que hem refet el recorregut que devíem fer i com a grup municipal doncs ens posicionarem i anirem a la manifestació.
1: La convocatòria ha generat també un encreuament de retrets entre el PP i Mollet en Comú, i és que la portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano, ha qüestionat públicament la mobilització en un vídeo en què critica la crida a participar-hi. Susana Calvo respost d'aquestes paraules i considera que el posicionament d'Escribano respon a una voluntat de tenir protagonisme polític.
3: Per tant, em sembla que el que va fer la senyora Escribano ahir amb aquest acte, bueno, amb aquesta gravació, és posicionar-se, fer-se veure... Bueno, que faci el que vulgui. Jo crec que tothom tenim llibertat per opinar. Jo heu vist que les declaracions no n'he fet, solament hem penjat que ens unim a la concentració i espero que hi hagi molta gent que s'afegeixi d'una manera pacífica i solament de solidaritat amb el poble de Ceuta. Jo ja ho he dit sempre, això no és polític, no té colors, no té ideologies.
1: Des de Mollet en Comú defensen una lectura completament diferent de la mobilització. Marina Escribano considera que el debat sobre Ceuta s'està utilitzant políticament i acusa el PP d'aprofitar una situació de patiment per obtenir-ne un benefici polític. Marina Escribano ha dit que estan utilitzant una desgràcia i la misèria d'alguns per treure'n rèdit polític.
4: Nosaltres no hem volgut quedar en silenci mirant cap a una altra banda quan n'hi ha que estan utilitzant la desgràcia, la misèria d'alguns per fer-ne doncs, rèdit polític, per treure vots d'una tragèdia i d'una crisi humanitària. Surten amb aquest cinisme de que solidaritat amb Ceuta. Això no és solidaritat amb Ceuta.
1: Marina Escribano també qüestiona el discurs que considera que hi ha darrere de la convocatòria i assegura que aquest tipus de mobilitzacions acaben alimentant actituds racistes i d'odi. La portaveu de Mollet en Comú també afirma que no és la primera vegada que el Partit Popular actua d'aquesta manera.
4: Pretès acte de solidaritat amb Ceuta quan el que és racisme i és odi i és por. Sobretot és por. No és la primera vegada que el Partit Popular utilitza els carrers de Mollet per, doncs això, per difamar aquesta, no? I per escampar aquesta manera de fer aquest odi, aquesta confrontació, el que és diferent, el que té una situació molt, molt més fotuda, i ja ho va fer una vegada doncs, aquí a Mollet, repartint també uns fulletons contra les persones musulmanes que es manifestaven, no?, pel tema, tota la qüestió del centre de culte, la mesquita, etc. I ara ho torna a fer.
1: La concentració tindrà lloc aquest dimecres 2 de setembre a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Mollet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables, i d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, a l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia de la nostra ciutat, és la farmàcia Rovirosa del carrer Berenguer III, número 66. I 3 anys després de l'inici del mandat municipal 2023-2027, Mollet acumula encara nombrosos reptes pendents. Aquesta és la valoració que en fa Mollet Opina, que critica la falta d'avenços en aspectes com el manteniment de la via pública, la mobilitat, els equipaments municipals i la participació ciutadana. Des de l'entitat consideren que bona part de les grans promeses amb què van començar el mandat no s'han acabat traduint en actuacions concretes. Una situació que asseguren tampoc ha canviat de manera significativa amb l'entrada de Mollet en Comú al govern municipal. Un dels principals problemes que denuncien és la falta de manteniment dels carrers. En declaracions d'aquesta emissora, Víctor Molina, membre de Mollet Opina, assegura que aquesta és una de les reclamacions que més sovint traslladen els veïns.
4: Doncs creiem que ha passat més aviat poca cosa, no? Perquè el que hem vist és que tenim els carrers amb força gran falta de manteniment, de gran actuació, de fet, de calat, i malgrat que s'han llançat grans titulars com els plans de reasfaltat o de voreres, doncs no els hem vist encara que hagin realment es puguin palpar gaire, i de fet doncs, no s'han complert les previsions, que de fet el de reasfaltat ja feia molts anys que estava previst i hi havia moltes previsions i no les hem vist. Serà potser una estirada d'últim any, però creiem doncs, que tampoc ni s'arribarà a les previsions ni tampoc creiem que sigui la idea de concentrar les coses en un sol any.
2: Segons ha dit, una de les principals reclamacions que reben és la manca de manteniment de la via pública amb problemes com sots a la calçada i voreres o panots en mal estat. Molina considera que són qüestions que afecten directament el dia a dia de la ciutadania i que fa temps que requereixen una actuació més decidida. En canvi, valoren positivament els avenços en matèria d'accessibilitat. Segons explica, la feina impulsada des del govern municipal en aquest àmbit ha permès mantenir reunions i espais de treball per abordar les necessitats de la ciutat, amb una línia que s'ha reforçat amb l'aprovació del nou pla d'accessibilitat. Molina ha valorat positivament aquesta aprovació del pla, tot i que ara reclama que les mesures previstes es tradueixin en actuacions concretes.
4: Sí, de fet, l'accessibilitat és un tema que realment doncs, també creiem que estava una mica enquistat en el passat i que havia doncs, tingut actuacions molt tímides o pràcticament imperceptibles per la majoria de les persones. Però sí que és cert que aquest mandat hem tingut també els Next Generation, que han ajudat, per exemple, a fer doncs, diverses actuacions de passos avians. I tot i això, doncs, creiem doncs, que també és molt important remarcar el pla d'accessibilitat, que realment doncs, creiem que Mollet l'havia de tenir perquè som una ciutat gran.
2: El grup d'opinió també critica el funcionament de la línia 1 del bus urbà i l'estat de Can Arimon. Un altre dels punts que més preocupa Mollet Opina és la participació ciutadana. L'entitat considera que els canals són insuficients i reclama espais de participació més estables i accessibles per la població. Segons ha afirmat, la participació i la comunicació entre ajuntament i ciutadania han de millorar. Molina defensa la necessitat de crear espais estables de trobada amb continuïtat i seguiment que permetin als veïns participar de manera real en les decisions que afecten a la ciutat.
4: Bé, per nosaltres, tant la participació com la comunicació, perquè fins i tot podríem dir doncs, que és un tàndem, ho posaríem una mica dins del mateix sac, és que ha anat cap enrere, malauradament, és a dir, s'han perdut espais i els que s'han creat creiem doncs, que no són realment espais de la manera que nosaltres com a mínim creiem que haurien de ser. És a dir, podem tenir les carpes de l'alcaldessa als barris, però això al final no deixa de ser una cosa unidireccional. El veí comunica i després no hi ha traçabilitat d'allò que ha comunicat. Què ens passa amb el que sí hauria de tenir una traçabilitat, com les instàncies? Doncs estem veient molts retards a la contestació, és a dir, si el termini de la llei són 3 mesos, estem veient que fins i tot s'allarga més d'un any.
2: Des de Mollet Opina conclouen que quan han passat ja aquests més de 3 anys de mandat hi han hagut pocs avenços i poca cooperació amb la ciutadania.

0: L'Escola de Bombers de Mollet atura totes les formacions. La decisió arriba perquè, segons el sindicat, la intersindical, el govern continua bloquejant les millores laborals que es van pactar fa 3 anys. L'aturada afecta directament les promocions internes de centenars de bombers i també pot endarrerir l'arribada de nous efectius als parcs d'arreu de Catalunya. Aquest mes queden paralitzats els cursos de caporals i sergents i a mitjan de setembre la protesta també afectarà l'acreditació dels bombers voluntaris i al novembre podria quedar a l'aire la formació de 300 agents nous. El portaveu de la Intersindical denuncia que les condicions laborals del cos són inacceptables i assegura que, per exemple, els bombers no disposen del material necessari per descontaminar correctament les ampolles que utilitzen per respirar dins del fum. Des d'interior admeten que aquesta situació alterarà el calendari de trasllats i complicarà l'objectiu d'arribar als 7 efectius per torn l'any vinent.
1: Mollet al dia, els esports.
0: I aquest dimarts 1 de setembre han començat les obres de condicionament del paviment de la pista municipal poliesportiva de la plaça de la República. L'actuació consisteix en la substitució de l'actual paviment de formigó per un nou revestiment de resines sintètiques antilliscants i de colors. Aquesta millora permetrà adequar l'espai i afavorir una pràctica esportiva més còmoda i segura. Les obres compten amb un pressupost de 23.222 euros i es preveu que tinguin una durada d'aproximadament entre 3 setmanes i un mes. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. El proper dilluns comencen les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Després de més d'un any de l'aparició de l'esvoranc, ara es repararà i les obres tindran una durada d'una mica més de 2 mesos. I el Partit Popular de Mollet s'ha sumat a la concentració convocada per avui a totes les places dels ajuntaments espanyols per defensar la unitat de Ceuta. I Mollet Opina fa balanç dels 3 anys de mandat. Critiquen el manteniment de la via pública, la mobilitat i la participació ciutadana. En canvi, es mostren satisfets dels treballs fets en accessibilitat. I el passat dimarts, és a dir, ahir, van començar les obres de condicionament del paviment de la pista municipal poliesportiva de la plaça de la República. El nou paviment serà de resines sintètiques antilliscants. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: El POU.
3: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
4: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Va, Carles, porta. Explica't. I no facis cap tonteria.
1: Qui és?
2: Hola, inspectora. Soc l'Iris Prats, la podcaster que li va parlar de la Mònica Esteve.
1: Ah, sí.
2: Miri, he trobat una cosa nova. A l'Instagram de la Mònica hi ha un missatge ocult, una convocatòria a una festa secreta.
1: Una festa?
2: Sí, una festa que es va fer justament al Pla de l'Alba, al mateix lloc on van trobar l'home mort. No sembla casualitat.
1: Entenc. I això ho sap per què?
2: Diguem que he tingut accés al seu portàtil.
1: On és?
2: Saben a quants quilòmetres està el Pla de l'Alba de casa seva? Vull dir, per veure com hi podria haver arribat a la festa.
1: No, però diria que està a uns 20 quilòmetres, aproximadament.
2: Això serien 31 minuts i 37 segons en cotxe, no?
1: No exactament.
2: Doncs potser també haurien de fer una recerca a un perímetre de 31 minuts 37 segons de casa seva en cotxe.
1: Per què? Sap alguna cosa més?
2: No. El missatge també hi deia alguna cosa d'un elefant de llums. Potser sembla la decoració d'aquell edifici tan alt. No sé, potser és un missatge encriptat.
1: Iris? Segueix aquí, Iris?
0: Què coi fas?
2: Què coi fas, tu? Si jo només li havia donat pistes com havíem quedat.
0: Ni jocs, ni codis. O ho pagarà ell. Qui? Ostres, no. No.
3: No t'has carregat el mirall? Era de l'àvia Mercè. Si havia de ser per la Mònica. No saps com se l'estimava.
2: Ha estat sense voler. Que no veus que no hi veig?
0: Quina obsessió que tens de veure-hi. Veure-hi no canviarà res. Mira, deixaré que ho comprovis tu mateixa. Mira, Tiris. Mira la mena de mare que estàs feta.
2: Mostra'm tu la cara. Vine aquí i ensenya'm la mena de pare que seria capaç de fer una cosa així. Torna! Dóna la cara a tu també. Vull saber qui ets. Qui ets, malparit!

Em va treure la vena dels ulls, sí. Però sé que només ho va fer per castigar-me. Sabia que les seves paraules se'm clavarien com punyals. I així va ser. Tan bon punt vaig veure la meva cara reflectida en aquell mirall trencat, em vaig penedir d'haver-li demanat que em destapés els ulls. Vaig topar-me amb un reflex gairebé desconegut. Tenia el rostre desencaixat. I entre la foscor d'aquell soterrani, vaig reconèixer la mirada de pànic d'en Pol quan es despertava plorant de matinada, a mig malson. No podia ni imaginar pel que devia estar passant. Potser la inspectora Merino havia entès el missatge i en rescataria a tots dos. O potser no. I cada cop que obria la boca, el risc per al meu fill creixia. No vaig poder aguantar-me la mirada gaire temps més. En aquell mirall trencat ja no hi havia cap reflex que pogués recompondre. Era com si la meva pròpia imatge s'hagués esberlat per sempre.

0: fi t'has decidit a donar la cara?
1: No! Caja! Treu la bossa del cau! Treu-la! Oh, no! No ho imagino!
2: Ja saps què se sent.

0: Si tornes a jugar-me-la, això és el que li faré al teu fill. I t'asseguro que ell no aguantarà tant sense respirar.
1: Ets un desgraciat. No m'estranyaria gens que la teva filla hagués marxat per voluntat pròpia.
0: No sóc cap mala persona. Situacions extremes requereixen mesures extremes. I ara necessito assegurar-me que et comportaràs. Et taparé els ulls de nou.
1: No,
0: just a temps. Així que, Iris, et comportaràs?

0: que si et comportaràs, respon, collons.
1: Em comportaré. Em comportaré, que sí, hòstia, que em comportaré.
0: Molt bé.
2: Iris? En sent, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
2: Ens havia espantat. Està tot bé?

0: Nicole, Iris, no pengi. Merda. Inspectora Merino, digui.
1: Bon vespre, inspectora. Miri, sóc en Ricard Miró, de Crims d'Actualitat. Tenim informació d'una podcaster?
0: Com ha aconseguit aquest número? Un altre podcaster que es vol fer famós amb aquesta història.
1: Un altre? Sap alguna cosa de l'Iris Puig? Ha desaparegut?
0: Disculpi, Iris. Sembla que tothom vulgui fer-se famós amb aquesta història. Iris? Et...
2: "48 Hores" és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla, o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és aconduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, és material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
6: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 713, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. L'any 1865, amb la conquesta del Matterhorn, es tancava simbòlicament una etapa de l'alpinisme europeu. Mentre els Alps, els grans cims anaven cedint davant dels alpinistes, a Catalunya començava un moviment diferent. Aquí la muntanya no seria només un repte físic, es convertiria en una porta d'entrada al coneixement del país. La Renaixença havia despertat l'interès de la llengua, la història i el patrimoni, i ben aviat també pels camins, les valls i les muntanyes. Així naixeria l'excursionisme català. La Renaixença va ser el període literari que anava des de final de la decadència fins al modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli, abasta totes les manifestacions culturals, sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial. Així, la Renaixença s'identifica clarament amb el redreçament cultural català i, sobretot, amb la recuperació de la seva llengua. En aquest context, l'any 1876 es fundà l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el 1878 naixia l'Associació d'Excursions Catalana. Ambdues amb la finalitat d'impulsar l'excursionisme amb un esperit més contemplatiu de la naturalesa i fomentar alhora la investigació i l'estudi de les ciències naturals. Noms com en Carles Bosch de la Trinxeria, Artur Osona, Cels Gomis o Jaume Massó i Torrents en foren membres de l'entitat. L'any 1890, després d'una excursió al turó de Montgat, Pau Gibert i Roig, Josep Fiter, Eudald Canivell, Romà Armet i Ricard Pedrós acordaren la fusió de les dues entitats i així va néixer el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC. L'objectiu de la nova entitat era, sobretot, fer sortides per tal d'estudiar les riqueses de Catalunya sota els diferents aspectes científics, literaris i culturals. El Centre Excursionista de Catalunya, hereu de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, formada el 1876, és la institució excursionista de gana de l'estat espanyol i una de les entitats excursionistes més antigues d'Europa. A finals del segle XIX, arreu d'Europa, anaven apareixent entitats dedicades a l'excursionisme i a l'alpinisme. L'Alpine Club britànic, el Club Alpino Italiano, el Schweizer Alpen Club, i el 1873 el Club Alpin Français responien a realitats diferents, però tots compartien una mateixa voluntat: conèixer i freqüentar la muntanya. A Catalunya aquest impuls prendria un caràcter propi, profundament vinculat a la Renaixença i al redescobriment del país. Els grans clubs alpins europeus van néixer amb una vocació molt més alpina i esportiva, encara que també científica. En canvi, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques tenia des del mateix nom una orientació molt més àmplia: història, arqueologia, geografia, botànica, folklore, llengua. Aquesta diferència és molt reveladora i reforça la idea que l'excursionisme català no és una còpia del model francès. Avui hem vist com la Renaixença va sembrar la llavor de l'excursionisme català. La setmana vinent coneixerem els homes que van convertir aquest ideal en una institució que, més d'un segle després, continua sent un referent del nostre país. Us hi esperem.
5: Pals i botes. L'agenda.
6: Us vull recordar que a partir del dia 3 de setembre el club torna a funcionar normalment. Recordeu que tots els dijous a les 20 hores hi ha espai de dinamització social. Aquí doncs, es parlarà d'excursions programades, sortides previstes, en fi, tot el que vulgueu saber. El dissabte 5 hi haurà sortida fotogràfica, per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera, com és habitual. I el diumenge 6 es celebra la 13a trobada senderista interfronterera a Núria. El vocal és en Lluís Mas.
5: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Continguts en xarxa.
1: Avui al POU parlem del patrimoni cultural i artístic i com la llum de sincrotró pot ajudar a preservar-lo. Saludem la Glòria Molina. Ella és doctora en física per la Universitat Politècnica i doctora en història de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona. També té un grau en criminologia i és experta en la prevenció i seguretat del patrimoni històric. Explica'ns, Glòria, per què s'utilitza un sincrotró per estudiar el patrimoni cultural i artístic?
2: Un sincrotró permet fer estudis sobre la composició química i estructural de molts materials. Això significa que podem conèixer de què està format i quina és la seva estructura. Aquesta informació és cabdal quan s'ha de fer una restauració o un procés de conservació d'una obra. Si sabem com està feta, podem pensar en solucions compatibles amb ella. Però també serveix per obtenir informació històrica i de context. Mira, per posar un exemple, en el cas de la creu de terme d'aquí Sant Cugat, que van destrossar fa 4 anys i que afortunadament heu pogut reinstal·lar en part, doncs el coneixement dels materials i tècniques emprades per la seva elaboració ha possibilitat fer una intervenció adequada a les necessitats de la peça. Si hagués sigut d'un altre material, el procés de restauració hauria estat diferent, naturalment.
1: Quan parlem d'obres d'art, ara ens has posat aquest exemple de l'escultura, de la creu de terme, però també podem parlar de quadres, per exemple. De què parlem?
2: A veure, la veritat és que sí, mira, el ventall és molt ampli. Val? Pensa que hi ha obres d'art i artefactes arqueològics fets amb tota mena de materials. És a dir, quan parlem de pintura, per exemple, una pintura es pot donar sobre suports com tela, fusta, metall, pedra, ivori, sobre cada suport presenta unes característiques diferents. El mateix passa, doncs, amb l'escultura, val? Pot ser de molts materials. En general, hem de tenir en compte que habitualment el que tindrem és una mescla de materials que reaccionen entre si.
1: Val? D'acord.
2: Fins i tot, quan veiem un monument que ens sembla que és només de pedra, en realitat la superfície que està en contacte amb la contaminació ambiental acaba tenint la composició química diferent a les capes que es troben més internes.
1: D'acord, per aquest contacte, entenc, amb l'ambient, amb la contaminació, amb l'oxigen...
2: Reaccionen químicament.
1: D'acord.
2: Llavors, en llum de sincrotró es poden estudiar materials que formen part de quadres, de peces de ceràmica, de vitall, es pot estudiar qualsevol tipus de material. Val?
1: És una supereina.
2: Sí.
1: Podríem dir-li,
2: El que sí que necessitem normalment és extreure un tros molt petitet, però que sigui representatiu de l'objecte. És a dir, és com si féssim una cata, però res molt, molt, molt petita.
1: Gairebé que no es noti, no?
2: No, és que habitualment és de mides que no es veuen a ull nu. Val? A mi sempre m'agrada posar l'exemple, és com si tu tinguessis una lasanya i talles així de dalt a baix,
1: sí?
2: Llavors això et permet estudiar totes les
1: capes.
2: Totes les capes. Val?
1: Molt bon exemple,
2: llavors,
1: sí.
2: Llavors així podem analitzar capa per capa i veure doncs, com s'ha alterat, quins components tenim, què teníem abans, quines intervencions hi ha hagut, i és apassionant.
1: Ah, jo veig que t'agrada, que t'agrada. I per què un sincrotró? Què permet veure que no es pugui fer amb altres tècniques, diguéssim, que tenim a l'abast?
2: A veure, mira, les raons són diverses, però bàsicament, si t'hagués de triar una, la principal és la gran precisió que ofereix. Val? La llum de sincrotró és molt, molt, molt brillant i, per tant, permet fer estudis d'imatge d'alta resolució. Val? Aconseguim detalls microscòpics a les mostres i fins i tot, o sigui, no només ens permet saber quins elements químics tenim, sinó també com estan col·locats en 3 dimensions.
1: D'acord.
2: Llavors, la caracterització tan precisa dels materials el que ens permet és conèixer les fases de cristal·lització d'aquests materials i això és clau per entendre quins materials s'han utilitzat i com es degraden.
1: D'acord.
2: És una mica xis, però...
1: Val? Sí, s'entén. S'entén. És com un superinvestigador. O ens permet superinvestigar.
2: És com un supermicroscopi. Llavors, pensa que, a més, és el que us comentava abans una mica, que es poden estudiar els materials cap a capa.
1: Aquesta lasanya.
2: Llavors, clar, podem identificar les alteracions que ha sofert el material al llarg de la història. Val? I un altre avantatge és que el sincrotró ens permet fer aquests estudis sense perdre la mostra.
1: Clar, això suposo que és molt important, sobretot quan parlem d'obres d'art, no? Sí. No m'imagino ara tenir un quadre de Salvador Dalí, sí, i haver-lo de fer malbé per estudiar-lo.
2: No, no, de fet és el que et comentava, eh? Pensa que les mostres són... no es veuen.
1: Molt,
2: no,
1: molt petites.
2: Són molt, molt, molt petitones. I realment si el que estàs buscant és preservar o restaurar alguna cosa de la manera més eficient, conèixer els materials és fonamental.
1: Clar.
2: O sigui que...
1: I com ho fèiem sense el llum de sincrotró?
2: Bé, mira, és com tot, com superaven abans temes de cor, uh-huh, o molts temes que ara es fan per laparoscòpia i abans havies d'obrir tot.
1: Doncs abans, és un gran aliat, abans, per tant, entenc, no? Del món de l'art.
2: No arribàvem a tenir el coneixement que podem obtenir amb el sincrotró i les tècniques eren... Bueno, doncs, a veure, en cada moment s'ha fet amb tot el carinyo, però eren les adequades...
1: En el context tecnològic, sobretot, no? De l'època.
2: Sí.
1: Ens expliques alguns experiments que heu fet en aquest àmbit que s'hagin fet al sincrotró Alba? Segur que n'hi ha una pila, eh?
2: Sí. A veure, mira, et comento un que potser és bastant gràfic. Mira, durant el meu doctorat he treballat amb el grup de caracterització de materials del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya, val? Aquest grup el dirigeix la professora Trinitat Pradell. I ells són experts des de fa molts anys en l'estudi de materials antics. Val? Uh-huh. Bàsicament materials metastables i nanocristal·lins, ja sé que sona una guarrada, però són, t'has de fer la idea que són...
1: Sí?
2: Molt materials vitris, val? Vitrificats.
1: D'acord.
2: Vidres, decoracions... Val?
1: D'acord.
2: No tot, però per posar-te un exemple del tipus de materials. Llavors, una de les recerques en les que treballa consistia en analitzar amb llum sincrotró els vitralls de catedrals fets en diferents períodes.
1: Home...
2: entre segle XVI i XX,
1: val?
2: Per conèixer el seu procés de fabricació i així poder ajudar en tant en la conservació com en la restauració.
1: Clar, i ara jo et demanaré que m'expliquis això, com ho vau fer, no? Anem a veure, anem a investigar com es fa a través del llum de sincrotró tot això.
2: A veure... sí, mira, durant els processos de restauració dels vitralls d'algunes catedrals...
1: De quines, t'ho puc preguntar?
2: Sí, mira, vam treballar amb mostres a la catedral d'Àvila, de Burgos, d'Alcalá de Henares, de Segovia, o sigui, catedrals allò...
1: De pes.
2: Consistents, val? Doncs, durant els processos de restauració, es va comprovar que hi havia diferències en l'estat de conservació de les grisalles d'alguns vitralls. Llavors, uh-huh, una grisalla és una substància en base de ferro, val?, que s'utilitza per tal de perfilar i dibuixar en les figures dels vitralls. És a dir, quan tu veus un vitrall, veus vidres de colors i
1: sí,
2: veus un dibuix.
1: Sí.
2: Aquest dibuix està fet amb grisalla. Llavors, amb la grisalla dibuixem els cabells, les cares, les mans, totes les formes. Doncs es va comprovar que, comparativament, grisalles de vitralls que eren més antics vol dir segle XV-XVI, estaven millor conservades que grisalles a partir de 17, 18, 19.
1: Més noves.
2: Més noves, val? Llavors, després de realitzar tot un seguit d'analítiques prèvies, van dur les mostres a la línia de microdifracció, val?
1: La
2: MSPD. I vam analitzar seccions transversals polides, o sigui, allò de la lasanya que té,
1: sí,
2: val? De diferents segles i diferents catedrals, val? Llavors, aquestes mostres ens les va facilitar Betrario Muñoz de Pablos, que estava realitzant el treball de restauració en aquestes catedrals. Llavors, un cop analitzats els resultats obtinguts, vam poder comprovar que la incorporació de bor en els vidrets a partir del segle XVII havia possibilitat baixar la temperatura d'elaboració dels vidres. Clar, si tu els vidres els pots elaborar a temperatura més baixa i la grisalla... l'estàs fixant amb calor, resulta que la grisalla l'havies de fixar a temperatures més baixes i llavors no quedaven tan ben fixades.
1: D'acord.
2: I, estava provocant que es desprenguessin i que tinguessin problemes. Llavors, quan tu esbrines la causa, pots treballar sobre els efectes.
1: Clar.
2: Val? I és, jo què sé, és una de les 40.000 coses. És que es poden desviar tantes coses amb el sincrotró.
1: És molt interessant. I, de fet, no havíem parlat de moltes aplicacions científiques, per entendre'ns, però no ens havíem fixat en aquesta relació que pot també tenir amb l'art i amb la conservació. Hi ha altres estudis, Glòria, d'aquests que ens puguin cridar l'atenció?
2: Home, sí, hi ha... Clar, és que és... Uau, és un món... Jo us convido a visitar-la. El sincrotró.
3: Jo he tingut la sort de fer-ho, de la mà de les companyes de comunicació, però em sembla que hi ha jornades de portes obertes,
2: sí,
3: oi?
2: Sí.
3: Per anar i quedar-se bo acabadat.
2: Sí. Mira, ara se m'acut un altre exemple que també us pot ser curiós, val?
3: Sí.
2: La ciència de frontera permet conèixer els detalls més íntims del nostre passat, val? Jo t'he explicat ara el tema de pigments de vitralls, però l'estudi del patrimoni és molt divers, val? Uh-huh. Llavors, per exemple, recentment s'ha publicat un estudi, també realitzat al Sincrotró Alba, on a través de l'anàlisi de les dents de llet trobades a jaciments ibers, han pogut concloure que els nadons que van ser inhumats a les cases van morir per causes naturals i no per pràctiques rituals. No?
3: Que és el que es pensava.
2: Bueno, és que fins que no tenim evidència científica,
3: hi ha teoria.
2: Fem una sèrie d'hipòtesi, però és la manera, no?
3: I en aquest cas, què ha portat la llum de sincrotró per fer aquesta troballa?
2: Sí, doncs mira, en aquest cas es va utilitzar el laboratori Xaloc, val? Que principalment s'utilitza per resoldre l'estructura de proteïnes, val? Però que en aquest cas l'han fet servir per fer una tècnica que es diu microfluorescència de rajos X a les dentetes de llet que es van trobar. Val? Llavors, amb aquesta tècnica han analitzat la composició elemental de la línia neonatal de les dents,
3: sí.
2: Val? I en particular la quantificació de zinc.
3: Per què és important la quantificació del zinc?
2: Doncs perquè el zinc és un element important en el moment del naixement, val? Es relaciona amb l'inici de la lactància materna. Val? Però, clar, el contingut és tan baixet que amb altres tècniques no el pots detectar. Per això ha fet falta anar a parar al sincrotró. Llavors, amb les variacions de concentració en l'esmalt i la dentina, val? Uh-huh. Juntament amb estudis previs a microscopia electrònica, doncs, aplicant aquest feix de rajos X tan petit, de només un 10 micrats, van poder
3: no
2: analitzar... Sí, és reu.
3: Clar, van... si és sobre una denteta d'una criatura, imaginem-nos,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, llavors, doncs, bueno, van poder analitzar diferents elements a l'esmalt. I ja et dic, i el tema aquí és que les concentracions eren tan baixes que quan tu treballes amb una microscopia electrònica, per exemple,

0: resulta fonamental conèixer quins són els materials que el formen. Uh-huh. Val? Perquè, clar, cada material té diferents vulnerabilitats i té diferents tècniques de conservació, de restauració. Llavors, quan tu vols preservar el teu patrimoni, conèixer de què està fet resulta fonamental. Però, jo què sé, en el cas, per exemple, de robatoris, ara ens posarem pel·liculeres, eh?
1: Vinga.
0: En el cas de robatoris, de descobrir falsificacions, és molt fàcil quan tu agafes un lladre que ha robat un monet, una de les coses que has de fer és autentificar que allò sigui de veritat un monet, perquè tu en el jutge li demanaràs diferent a pena.
1: Clar.
0: Si ha robat un quadre que és autèntic que si ha robat una còpia. A detectar una falsificació resulta més fàcil, tot i que cada cop ens ho posen més complicat, però si tu trobes un pigment o una pintura que no en aquella època del monet no hi era, i no és una repintada posterior, és que s'ha de fer tot amb molta cura. Val? Llavors, jo puc dir, ostres, aquest material no em quadra.
1: D'acord.
0: Però d'aquí a dir que totes les obres que tenen cinabri són un Goya... Llavors, a mi el tema de les autentificacions sempre m'ha fet molta angoneta, perquè...
1: Per respecte, oi?
0: Bueno, s'ha de saber molt. Fa uns anys va haver-hi una exposició del Modigliani que hi havia tres quartes parts de les obres que eren falsificacions. S'ha d'anar molt, molt, molt al tanto. Però sí que és veritat que aquí hi ha un tema que és poc conegut, però segons l'Interpol, el mercat il·lícit d'obres d'art és el tercer en món econòmic a nivell mundial. Val? Només per darrere de drogues i armes. Llavors, tot el que és àmbit forense, clar, totes les eines que puguem tenir més enllà de les analítiques normals, en aquest àmbit les tècniques punteres com les que trobem al sincrotró, escolta, són fonamentals.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Les societats es construeixen a base de la confiança i la interacció entre uns i altres, però des de fa un temps les enquestes conclouen que cada cop confiem més en el nostre entorn més proper, però menys amb allò que queda a l'exterior. Victòria Camps ha escrit La societat de la desconfiança, publicat per ARPA Editors, un llibre on busca els motius d'aquesta situació i on també vol plantejar solucions perquè creguem en l'entorn que ens envolta i en el sistema en què vivim. Avui també descobrirem com cada setmana el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una nova recomanació literària de la mà de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i parlarem amb Alba Sabater sobre el tercer congrés internacional sobre la llibertat religiosa i de consciència. Per acabar, dedicarem el like al llibre Poesia per al nostre temps, d'Anna Rossell, editat per Inverso, que s'acaba de traduir al castellà. Aquest poemari busca afrontar la lletjor del món sense obviar-la i amb la intenció de superar-la. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la investigació que va publicar el Diario.es i Univision Noticias, en què acusaven a Julio Iglesias, anava a dir Julio, de Julio Iglesias d'agredir sexualment a dues dones que treballaven per ell a les seves mansions del Carib, la República Dominicana i les Bahamas. Però també parlarem d'algunes reaccions que ha generat.
0: Anem a pams d'entrada, per si algú hores d'ara encara no sap de què va tot això. Què diu aquesta investigació del Diario.es i Univision Noticias?
2: Els fets haurien tingut lloc l'any 2021 i les víctimes, contractades en règim intern, una com a treballadora domèstica i l'altra com a fisioterapeuta, denuncien que van rebre pressions per mantenir relacions sexuals amb Iglesias, bufetades, tocaments, insults i vexacions físiques i verbals, així com un ambient de control i assetjament continuat. També hem de tenir en compte que la més jove d'elles tenia 22 anys i el músic 77.
0: Si se'n permet, actituds que serien completament repugnants.
2: Totalment, Laura. De moment, encara s'està investigant, per tant, són fets que van passar presumptament, i una de les afectades explica que amb la participació d'una companya amb més jerarquia la feien anar pràcticament a l'habitació de Julio Iglesias cada dia i allà la penetrava amb els dits analment i vaginalment o li feien practicar sexe oral. L'altra afectada explica que el músic li feia petons i li tocava els pits quan ell volia, en situacions quotidianes.
0: Per com ho expliques, Carles, entenc que el cantant comptava amb la complicitat de persones que callaven davant d'aquests fets.
2: Exacte. Els fets passaven a les cases que Julio Iglesias té a Punta Cana i Life or Kai, i amb coneixement i complicitat de les persones encarregades de gestionar la mansió i el personal. A més, les treballadores no podien ser amigues entre elles i no podien tenir parella mentre treballessin per ell, tot plegat tenint en compte que podien sortir poc de la mansió i eren persones molt joves, d'entre 25 i 35 anys.
0: Tot plegat un escàndol. Al principi, però, has dit que també parlaríem d'algunes reaccions. Qui s'ha pronunciat?
2: En primer lloc, ni ell ni la família han fet cap mena de declaracions. Però Isabel Díaz Ayuso, sí. Ho ha fet perquè Més Madrid ha demanat que se li retiri una medalla del govern regional i la presidenta de la comunitat ha respost amb el següent tuit. Les dones violades i atacades estan a Iran, amb el silenci còmplice de l'ultraesquerra. La comunitat de Madrid mai contribuirà al desprestigi dels artistes i menys al del cantant més universal de tots, Julio Iglesias. Al cap i a la fi, la resposta és semblant a dir-te que no pots criticar a Hitler si donaves suport a Stalin, perquè també era un dictador. Un sense sentit, segons la meva opinió.
0: És una resposta, per dir-ho finament, ben curiosa, eh?
2: Al cap i a la fi, em semblen dos grans exemples d'abús de poder, el de Julio Iglesias aprofitant-lo, presumptament, per obtenir beneficis sexuals i humiliar treballadores que depenen d'aquell sou per guanyar-se la vida, i el cas d'Ayuso, que aprofita el seu poder per, segons la meva opinió, escampar cinisme i dir tonteries amb la ment ben tranquil·la. No sempre cal defensar els teus si s'equivoquen, i tampoc pots trobar qualsevol fet com una excusa per atacar els teus oponents. Crec que es tracta de vetllar pels afectats sempre que hagin estat víctimes d'una injustícia, siguin de la ideologia que siguin.
0: Gràcies, Carles, per posar aquesta qüestió sobre la taula. De seguida ens retrobem, però ara és moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Diu la dita que la política és l'art del possible. Potser a Delcy Rodríguez li va venir al cap aquesta frase quan Donald Trump va assenyalar-la com la persona indicada per dirigir Venezuela, hores després d'atacar el país i capturar, un eufemisme de segrestar, l'ara ja expresident Nicolás Maduro. O potser va pensar en el dilema del tramvia, aquell en què un vehicle avança sense frens per una via on hi ha 5 persones lligades que moriran inevitablement, excepte si s'aconsegueix desviar el comboi cap a una altra via, on hi ha una persona lligada que seria qui moriria. És legítim escollir el mal menor? O vés a saber, potser Rodríguez no va tenir dubtes i va decidir, sense pensar-s'ho gaire, el regal, enverinat o no, això ja ho veurem, de la presidència de Venezuela. Filla d'un guerriller marxista que va morir sota custòdia policial quan ella tenia 7 anys, Rodríguez fa 20 anys que forma part del nucli dirigent del país, des que va ser nomenada ministra del despatx de la presidència al govern d'Hugo Chávez. Durant dues dècades ha tingut responsabilitats diverses en els diferents executius, tant amb Chávez com amb Maduro, de qui ha estat la vicepresidenta des del 2018. Era una dels integrants, juntament amb el seu germà Jorge, president de l'Assemblea Nacional, del pinyol del chavisme. Un chavisme que des del 3 de gener ningú sap si ha desaparegut o bé si en un gir lampedusià ha aconseguit sobreviure fent veure que tot ha canviat. La resposta dependrà en bona mesura de Delcy Rodríguez. Quina Delcy Rodríguez veurem? Quina Delcy Rodríguez veurem? La que va denunciar l'atac dels Estats Units i va insistir que Maduro és el president legítim de Venezuela, o bé la que unes hores més tard es va mostrar conciliadora i disposada a treballar amb l'administració Trump?

Hem nascut i crescut en família i des de ben petits ens hem relacionat amb societat. Els humans ens nodrim de l'entorn i també de la confiança que ens genera, tot i que sembla que cada vegada confiem menys en tota la resta. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Crec que l'audiència comença a mereixer que els mostrem com balleu Pere Sánchez i Carles Bancs a l'estudi quan posem música.
1: És improvisat.
2: I molt eclèptic.
0: I natural, sí. És molt orgànic.
1: Sí. Orgànic.
0: Quina
1: com a
0: cançó?
1: Cançó que dona nom a un dels discos, millors discos de la història, d'Alan Parsons Project, que és el Eye in the Sky, i la cançó també es diu Eye in the Sky, que parla d'aquest ull que ens observa i ens jutja i que a nosaltres ens provoca aquestes sensacions que no ens agraden i que crec que va a cor amb el tema d'avui.

0: Gràcies, Pere, per la selecció musical una setmana més. La nostra jukebox, anava a dir, eh? Bueno, intercanvia tot. Estem a principis d'any només. Carles Bancs, de fet, sí que va bastant en la línia del que volem comentar, perquè hi ha una qüestió vital, que és la confiança, que sembla que a vegades trontolla.
1: Exacte, Laura. Avui parlarem de la confiança que ens tenim els uns als altres o de la confiança que tenim en el sistema. Els humans som éssers gregaris que necessitem el nostre entorn per tirar endavant, però cada cop desconfiem més de tot allò que ens hauria de donar seguretat. Aquesta és la teoria de la Societat de la Desconfiança, un llibre editat per ARPA Editors que vol entendre com hem arribat a aquesta situació i planteja què en podem fer al respecte. L'autora, Victòria Camps, ha estat senadora independent pel Partit Socialista, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i ha format part del Consell d'Estat del 2018 al 2024, però sobretot és una de les grans filòsofes espanyoles contemporànies.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra convidada, Victòria Camps. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. La primera pregunta és obligada. Som la societat de la desconfiança?
2: Bueno, jo crec que sí, si no, no hauria escrit el llibre que he escrit, no? Crec que la desconfiança és l'eix una mica de... Que està a tot arreu, no? Començant per la política, no? Que crec que és el que d'una manera més clara mostra, posa en relleu, posa de manifest que hi ha desconfiança, que no acabem de creure en el que ens diuen ni ens agrada la manera en què s'està duent a terme el discurs polític. Però hi ha altres àmbits, eh? Jo només salvo els àmbits més íntims, no? L'àmbit de la família, l'àmbit de les relacions més personals, d'amistat, d'amics, que crec que són els únics que on la confiança encara preval, però en els altres, crec que la desconfiança és una mica el signe del temps actual.
0: Llavors, la següent pregunta també és obligada, perquè si vivim en aquest context de desconfiança, creu que és possible que recuperem la confiança, almenys en alguns àmbits?
2: Bueno, a veure, més que possible és necessari. Sense confiança no es pot viure, sense esperança no hi ha vida possible. I en aquests àmbits hi ha d'haver voluntat, que és el que falta. I jo diria que hi ha d'haver voluntat no només col·lectiva, no? Perquè que és el que més falla, el agregar les voluntats per tal de que allò que necessita més solucions o més debat, i un debat que sigui autèntic, no? Que no sigui pura baralla entre partits polítics o entre el que reclama el poder econòmic, per exemple, i el que necessita la gent, jo crec que això s'ha de recuperar, i en aquí ja fa falta voluntat. Fa falta voluntat de primer reconeixement de que la situació en la que estem no ens agrada a ningú, és a dir, hi ha com una mena d'insatisfacció, de descontent, de pessimisme envers el futur, per part de tothom, però també la necessitat de que això s'acabi i de que davant dels reptes que tenim, que són nous, doncs aprenguem i escoltar-nos, a debatre i a mirar i evitar una mica el que jo crec que és la base de tot el que està passant, que és el tenir un concepte, el treballar amb un concepte de llibertat excessivament egoista, individualista, que només busca l'interès personal o l'interès corporatiu, però que és molt sec davant de l'interès comú.
0: Per tant, d'alguna manera hauríem de reformular el contracte social?
2: A veure, el contracte social és una abstracció. Ho ha sigut sempre. I, esclar, el contracte social necessita aquesta base de credibilitat, no?, de convèncer-nos, que en teoria estem convençuts, no?, que si no pactem i si no ens comprometem tots en aquelles coses que són més complicades de resoldre en una societat tan complexa en la que, com la que estem, doncs no tirarem endavant. Però, esclar, el contracte, jo ho insisteixo molt en el llibre, no consisteix només en una sèrie de pactes teòrics, una sèrie de discursos, declaracions, sinó que es validen els fets. Si no hi ha fets, no? Ara tenim, per exemple, un problema amb l'habitatge, la majoria de les persones pensen que és el problema més gran que tenim. No val només dir, prometre coses, dir que fer declaracions en abstracte, sinó que el que s'ha de fer és demostrar que realment s'està treballant per tenir una política de vivenda que respongui al dret a l'habitatge, que és un dret fonamental, i algú l'ha de garantir, aquest dret.
0: I tant. De fet, parlàvem de desconfiança i semblaria que la globalització ens portaria a unificar certes coses, però a vegades sembla que ens segrega encara més i ens fa acabar confiant només en allò que tenim més a prop, no?
2: Sí, jo sempre dic que la globalització ha globalitzat moltes coses, per exemple, l'economia, amb l'economia financera o els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials, la intel·ligència artificial, l'ús de la intel·ligència artificial també és un producte, d'alguna manera, d'aquesta necessitat de globalitzar, però el que no globalitzem de veritat són els drets humans. Els drets humans són universals, en teoria. La proclamació última de drets humans proclama uns drets universals, però la pràctica no és universal ni de lluny. I, bueno, l'exemple que posava fa un moment, no?, l'exemple de l'habitatge, doncs és una mostra, no? És un dret el tenir un habitatge digne i és un dret que no està ben repartit.
0: D'alguna manera creu que el món ha perdut la moral o està perdent la moral?
2: A veure, jo no diria que hem perdut la moral perquè jo crec que teòricament hem progressat moralment. És a dir, que tenim, avui reconeixem molts més drets, reconeixem uns drets que no sempre s'han reconegut. Hi ha hagut molts avenços en el sentit d'emancipacions, no? Per exemple, l'abolició de l'esclavitud, l'emancipació de la dona. És a dir, els mateixos moviments migratoris, que són un dels problemes fonamentals que hi ha avui, no?, els reconeixem com un problema que hem de resoldre, no? En altres moments, doncs, no s'ha reconegut, i quan hi ha un personatge com Trump que diu que posarà fronteres i que no deixarà entrar ningú i que expulsarà els que hi han entrat, doncs ens sembla que està malament. És a dir, hi ha minories que són negacionistes de la moral, diríem, i de moltes coses. Però jo crec que hi ha un acord, un ànim, en què hi ha determinades coses que no es poden consentir, que no es poden tolerar des del punt de vista ètic. Ara, hi ha un biaix, hi ha una bretxa, no? El que diem en teoria no repercuteix en una pràctica que reflecteixi aquesta teoria. Això és el que falla. De manera que teòricament hi ha hagut un progrés moral, però en la pràctica hi ha moltes coses que ni es resolen ni són coherents amb el que diem que creiem.
0: Hi ha coses que grinyolen. Abans, per exemple, parlava també d'aquesta insatisfacció, d'aquest pessimisme present. Clar, sabem tot allò que no funciona o intuïm tot allò que no funciona a la societat. No sé si tenim clar quina societat volem o necessitem.
2: No, tampoc ho tenim clar, perquè no ho sabem, però és que jo em temo que és que no podem saber quina societat volem. És a dir, sabem el que no volem. Això ho sabem. I això és el que ens unifica, d'alguna manera. Donar el salt del que no volem al que volem és molt complicat. I potser és perillós, fins i tot, perquè dissenyar utopies sempre ha sigut desastrós. És a dir, les utopies, quan es volen portar a la pràctica, donen lloc a totalitarismes. L'utopia comunista és el que va passar, no? Era un repartiment de la riquesa i ningú era propietari, però això en la pràctica va ser un... va donar lloc a, i encara hi ha règims totalitaris en aquest sentit. Per tant, no es tracta tant d'intentar dibuixar una societat del futur, sinó d'intentar lluitar contra tot allò que ens sembla que mentre permaneixi, mentre es perpetuï, la societat n'hi ha pitjor i no millor.
0: Mm-hmm. Vostè al llibre dedica un capítol a l'educació. Quina importància té un bon ensenyament per crear una societat futura que sigui més agermanada, que tingui esperança o que tingui aquella voluntat col·lectiva de la que parlàvem abans que ara falta?
2: Sí, a mi em fa l'efecte que l'educació, totes les reformes educatives que s'han anat fent, que segurament n'hi han hagut masses, no? I això també divideix en comptes d'unir, són reformes més que pedagògiques, no? que miren més la temes didàctics, no? Quina és la millor manera d'ensenyar per tal de que l'alumne no s'avorreixi, que l'alumne estigui motivat, que no ho vegi com un esforç, com una repressió, com un càstig. Bueno, tot això té elements bons i elements dolents, però a mi el que em fa l'efecte és que la moral, els costums, no? l'ètica, no? crear una manera de ser col·lectiva, necessita que algú ensenyi quina ha de ser aquesta manera de ser, que algú transmeti a les generacions futures quins són els valors que volem conservar, i que ho transmeti d'una manera pràctica, amb l'exemple. Això és el que no està en mans de l'educació avui, crec jo. És a dir, qui es fa càrrec d'aquesta transmissió d'una manera més efectiva que l'actual, no? En teoria, també, una altra vegada, doncs sí, sabem que això, que hi ha valors que s'han de conservar, però, per exemple, no discriminar ningú, doncs és un gran problema. És, no, és un problema que no el resol. A les escoles hi ha bullying, no? És una qüestió fonamental de l'educació avui, eliminar el bullying, o no ho és, no? Les famílies no tenen temps de dedicar-se a l'educació de la manera que s'hi dedicaven abans. S'ha substituït la manera de fer abans per una altra manera més amable, més adequada a les llibertats i al nostre temps, o no s'ha substituït per res i és una mica el canvi que pugui, no? Crec que aquesta consciència d'educar en el sentit d'educar moralment no la tenim massa arrelada.
0: Abans parlava de valors, en aquest programa ens encanta parlar de valors. Quins creu que són els que haurien de regir la societat si aconseguim capgirar aquesta situació de desconfiança que comentàvem al principi? Ara parlava, per exemple, del respecte.
2: Sí, jo crec que el respecte s'ha perdut bastant, no? S'ha perdut moltes vegades en nom de la llibertat d'expressió. És a dir, la gent s'insulta públicament i defensa fins i tot l'insult en nom de la llibertat d'expressió. Per què? Perquè l'única manera de mantenir el respecte i mantenir la llibertat és autolimitar-se. No valen les lleis en aquest sentit, perquè les lleis acaben sent censura. Però l'autolimitació està mal vista. L'autolimitació no s'ensenya tampoc. No? Al contrari, el que s'ensenya és viure sense límits. Aleshores, tots els valors, la responsabilitat és un altre valor que crec que és absolutament imprescindible quan hi ha molta llibertat, que n'hi ha, per tal de que aquesta llibertat vegi que hi ha d'haver límits. Jo diria que són dos valors que mostren clarament que s'esvaeixen perquè falla l'autodomini, falla l'autolimitació.
0: Mm-hmm. Vostè explica que ens hem obsessionat en crear experts. No sé si potser ens hem oblidat d'educar experts en la vida, i ens hem centrat massa en l'experiència més mecànica, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, amb allò que es pot produir d'una manera més automàtica o que té mètodes, no? És el que passa una mica amb l'educació, no? Busquem mètodes per ensenyar matemàtiques millor, o ensenyar a escriure millor, o ensenyar a tenir comprensió lectora, però el mètode no ho és tot en l'educació. Hi ha d'haver... A veure, Aristòtil deia que no s'educa en ètica com s'educa en matemàtiques o en geometria o a saber parlar pròpiament, adequadament, sinó que s'educa en la pràctica. És la pràctica la que educa en valors, això que diem educar en valors, no? I és clar, la pràctica moltes vegades és l'exemple, l'exemple dels adults, no? Que haurien de transmetre a través del comportament una manera de fer i una manera de ser que cridés atenció i que s'agafés com a model.
0: Tot això és només un tastet, però en trobareu molt més al llibre La Societat de la Desconfiança, editat per ARPA Editors, Victòria Camps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per totes aquestes reflexions.
2: A vosaltres.
0: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Victòria Camps. Carles, quin ha subratllat?
1: En destaco el que ha dit sobre que no sabem què volem, però tenim clar el que no volem. I crec que em sembla la millor manera sempre de començar a corregir el que ens passa a la nostra vida.
0: Una bona frase per emmarcar. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències sempre carregades de valors. Fa molts anys que ho fem amb la companyia de la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora. Judit Vives, com estàs?
4: Molt bé, doncs aquí contenta d'estar amb vosaltres una altra setmana.
0: Igualment, sempre és un plaer posar sobre la taula alguna tendència. Avui parlem de l'autostop, en concret.
4: Sí, i és curiós, no?, perquè sembla que l'autostop és una cosa que, més que tendència, més aviat era una cosa com del passat, no? Almenys sí. És la impressió que em donava a mi, però sembla ser que no, que amb les noves generacions, gent més jove, sembla que s'està intentant recuperar una mica alguns dels valors de lo que era l'autostop. No sé si vosaltres n'havíeu fet, jo no, però sí que recordo quan era petita viatjar amb els meus pares haver recollit autostopistes per la carretera, i ara és una cosa que sembla com impensable, no? Perquè, no sé, potser ens hem tornat tots més recelosos o més desconfiats o el que sigui, però el cas és que ens preocupem molt per la seguretat, no? I en canvi sembla que hi ha una certa tendència a la gent a recuperar la pràctica de l'autostop, sempre, evidentment, amb mesures de seguretat, però perquè hi ha una sèrie de valors que estan associats. Això és el que és interessant, no?, d'aquesta tendència, penso, com totes les que toquem aquí, que intentem buscar aquests valors positius, no? He estat parlant amb gent, vaig parlar amb un periodista que es diu Miki Kissenbole, que ha fet un llibre i tot sobre l'autostop. I ell ho practica habitualment i viatja per països, jo què sé, per països inimaginables fent autostop, i ell em comentava és que hi ha un cert retorn a l'autostop perquè hi ha una part de connexió humana que s'està perdent, no?, amb la nostra vida digital, com que sembla que estem perdent les relacions reals, no? No estem connectats a les xarxes i ens connectem per telèfon, per internet, però no parlem amb la gent, no? I de repente això de fer autostop vol dir que tu has d'estar, doncs, el temps que estàs viatjant amb aquella persona del cotxe, un temps, mitja hora, una hora, jo què sé, no?, les hores que sigui, tenint un contacte humà amb algú, no? I d'alguna manera sembla que hi ha una part de gent que li donen aquest valor el fet de viatjar amb autostop, no? També associat a la idea de viatjar doncs, amb un altre ritme, més això que se'n diu la slow, no? Aquest ritme sí. Més pausat, d'anar tranquil·lament. Evidentment, si tens allò, 5 dies de vacances i vols aprofitar, no sé si el tema autostop és el millor plan, però si realment pots disposar de temps i també d'anar una mica a l'expectativa que et trobaràs, no? Perquè, clar, tu, quan fas autostop, depèn de que algú s'aturi i t'agafi, no? I no... Llavors has d'anar una mica expectant de què et passa, no? Però sí que sembla que aquest tema s'està recuperant per aquesta raó, no? Sobretot pel tema de la vida més tranquil·la, més reposada, més contemplativa, i per altra banda per aquest tema de les connexions humanes, no? Llavors parlàvem amb aquest noi que és periodista i ell em deia, aquí a Catalunya i a Espanya costa de que es torni a recuperar l'autostop, perquè nosaltres tenim un referent, no sé si suposo que el recordareu, que és aquell de les nenes d'Alcàsser, sí, que les van assassinar. Eren nenes que estaven fent autostop per anar a una discoteca. I llavors jo crec que tota una generació, que entre les que jo m'incloc, no vam quedar com molt marcades de ui, no facis autostop perquè això és superperillós. I jo crec que en aquest país ens ha quedat molt aquesta idea de l'autostop és superperillós i evidentment té molts riscos i s'ha de tenir en compte aquests riscos, però per exemple, països del nord ho tenen tot molt més integrat en el... Ho tenen més integrat, no? Més assumit, més dintre de la seva cultura, no? Tenen la cultura de l'autostop, de parar, de recollir gent, de fiar-se'n d'una manera més habitual, no? I fins i tot diria que inclús no sé si es pot dir que està com preparat, però vull dir que és habitual, no? De que tu vagis amb una gasolinera en un lloc i busquis algú que et porti i s'assumeixi com una cosa més natural a nivell cultural. Val. De tota manera, l'autostop té uns riscos, i això suposo que tots en som conscients, no cal que els digui, no? Però evidentment has de vigilar si algú et dona mala espina, sobretot, no fiar-te del sisè sentit aquest que tenim. Si no et sents còmode, intentar baixar a la seguida. Si fas autostop, per exemple, aquest Miki Gisembol em deia fer una foto de la matrícula o enviar un missatge de WhatsApp a algú per dir he fet autostop, estic tal, no? Vull dir, prendre com mesures de seguretat, però en principi, si allò, no?, que fem dit i para algú que ens dona bones vibracions i pugem i tal, doncs també podem descobrir això, no?, una relació humana que no esperàvem.
0: I tant. Hi ha riscos, però si es va en compte, no?, i es fa les coses amb cap, amb consciència, pot ser una molt bona experiència. De fet, em feies pensar, escoltant-te en aquell tòpic, que tot torna, no?, i sembla que ara que també apostem, com comentaves, per una vida més calmada, més conscient, també tornen pràctiques com aquesta de l'autostop a estar en auge, precisament perquè van en sintonia amb això, no?
4: Sí, jo crec que és interessant perquè és com si el ser humà necessités desconnectar-se, no?, d'internet i d'aquestes dependències que tenim tecnològiques, i van tornant totes aquestes tendències que d'alguna manera ens connecten a coses reals, no?, del món real. No? Jo penso que aquesta tendència que... vull dir que si entres, curiosament, no, paradoxalment, si entres a les xarxes trobaràs gent que en parla de l'autostop, no? Vull dir que és senyal que sí que és tendència, no? Però jo crec que s'ha d'emmarcar això, no? Aquest desig que tenim en el fons de tornar a tenir una vida real.
0: I tant, una vida real. T'atreviries tu ara, Judit, a fer autostop? Que abans deies que no havies fet mai.
4: Jo soc molt desconfiada de mena i no sé si d'allò, però sí que... O sigui, sí que em faria gràcia el poder, això, no?, poder conèixer gent d'aquesta manera més real, no?, més... Sí. Això sí que és, que ho trobo com molt interessant.
0: I tant. L'autostop és la tendència en valors que avui hem comentat amb Judit Vives. Judit, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Cuida't molt, fins a propera.

0: Els dies 29 i 30 de gener, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull acollirà el tercer Congrés Internacional sobre la llibertat religiosa i de consciència. Són unes jornades que tenen l'objectiu de promoure el diàleg al voltant d'aquesta qüestió i també de visibilitzar les iniciatives i els projectes locals internacionals que treballen per reforçar-la i, sobretot, per garantir-la. Per saber-ne més, avui ens acompanya Alba Sabater, que és membre de l'Observatori Cultura, Comunicació i Religió Blanquerna URL, qui de fet ja en va parlar el mes de desembre al suplement trimestral IE, Intel·ligència Espiritual, que com sabeu la revista Valors publica de bracet d'Audir. Alba Sabater, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
1: Hola, molt bé i contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Igualment, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. D'entrada, deixem demanar-li quins són els temes centrals que es posaran sobre la taula en un congrés com aquest.
1: Doncs bé, és un congrés que, com bé has dit, és un congrés internacional, és la tercera edició que fem, i com que el títol Llibertat religiosa i de consciència és un paraigua molt gran i molt ampli, precisament el nostre objectiu és que es pugui parlar de tot allò que està vinculat amb la llibertat religiosa i de consciència. I per tant tenim un programa molt ric en què parlem tant d'educació, com parlem de cultura, com parlem de comunicació i discurs de l'odi, com parlem de dret i com aquest dret a la llibertat religiosa en casos concrets s'està promovent. Parlem de situacions en què el dret a la llibertat religiosa en alguns països del món està en risc o està en perill. Per tant, intentem que diferents actors de diferents institucions puguin posar sobre la taula tots aquests temes. A més, penseu que és un congrés acadèmic i vindran experts de diferents països, però a més és un congrés que el que vol és que diferents comunitats religioses vinguin també a explicar les seves bones pràctiques en favor de la llibertat religiosa. I per tant, sobretot, volem que sigui una trobada molt i molt plural.
0: Precisament per això que deia que és un paraigua tan i tan gran, imagino que ha estat complicat filtrar o acotar una mica en què es volien centrar aquesta vegada, no?
1: Sí, clarament. A veure, és veritat que sí que en cada una de les edicions remarquem algun aspecte vinculat amb l'actualitat, ens preocupa molt en aquesta ocasió els discursos d'odi, els discursos d'odi sobretot vinculats amb el dret a la llibertat religiosa i de consciència, com les confessions, les creences i la fe s'agafen moltes vegades com un element de discriminació. Ho veiem cada dia en els mitjans de comunicació, per desgràcia ho veiem, ho sentim al carrer, i per tant és un tema del qual es parlarà bastant, no només en les taules rodones i en els diferents panels, sinó també en les sessions que tindrem, diguem-ne, que s'anomenen plenàries, amb conferenciants que vindran a tractar el tema.
0: Aquí està obert aquest congrés. Quin és el perfil que acostuma a assistir-hi i com anirà? Ara ens parlava de taules rodones, també d'aquests plenaris. Què més hi haurà?
1: Doncs bé, hi haurà, a més, en referència a plenàries, taules rodones, en referència al programa del Congrés, doncs hi haurà aquests diàlegs en què diferents experts, com us deia, d'universitats que tenim de més de 28 països diferents a dia d'avui, doncs que vindran aquí a Barcelona a presentar les seves recerques, els seus casos d'estudi de tots aquests diferents països, doncs ells faran les seves presentacions i tindrem espais de diàleg entre acadèmics, diguem-ne, que es podran analitzar aquests casos. Penseu en quatre llengües, català, castellà, anglès i francès, i en paral·lel, per tant, això també dona una obertura molt, molt àmplia. Però, com us deia, no és només un congrés acadèmic. De fet, creiem que la recerca, que l'acadèmia, té sentit quan té impacte en el món, i per tant, és un congrés que vol incloure les comunitats religioses d'aquí, de Catalunya, però també de la resta de l'Estat, també de diversos països, i per tant, volem que aquests acadèmics també entrin en diàleg amb comunitats que es venen a explicar situacions en les que es troben, o bé projectes o iniciatives que han posat en marxa, a escoles, a centres cívics, etc., que poden ser un exemple que es pot replicar perquè en altres països, no? Sobretot jo crec que la paraula clau aquí és diàleg.
0: Mm-hmm. Dins d'aquest diàleg, quin és el paper que han de jugar o que haurien de jugar les religions o les diferents comunitats en l'actualitat?
1: Doncs bé, jo crec que aquí a Catalunya som pioners i líders en aquest diàleg. Les confessions, les 15 confessions que tenim aquí estan la gran majoria molt, molt implicades en diverses activitats de diàleg interreligiós. De fet, des del mateix Observatori i Càtedra l'any passat vam poder mapejar més de 160 iniciatives de diàleg interreligiós que porten a terme totes aquestes comunitats, i quan vull dir diàleg interreligiós vol dir que implica a més d'una confessió, i per tant liderades per elles mateixes, o bé liderades per universitats, o bé liderades per la mateixa administració, que en aquest sentit aquí Catalunya és activíssima en promoure aquest diàleg interreligiós, i per tant el paper és un paper protagonista, però és que, insisteixo, és un paper molt actiu, i que nosaltres, quan anem a trobades com la que organitzem ara, presentem com a exemple, perquè la veritat és que aquí tenim iniciatives com la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, o com els grups de diàleg interreligiós d'Audir, o com activitats que fem aquí a l'Observatori, en què posem en contacte periodistes i comunitats religioses que promouen aquest diàleg. Al final és la gran garantia perquè el dret a la llibertat religiosa i de consciència estigui garantit.
0: Vivim en una societat, Alba, molt, molt multicultural. Imagino que això fa que a vegades ens costi trobar consens entre nosaltres, no? Però aquest diàleg és una gran aposta per potser trobar punts en comú, que segur que n'hi ha.
1: Clarament. De fet, el diàleg, com per definició, és aquesta trobada, i hem de recordar que el diàleg no sempre és una trobada còmoda. És una trobada en què s'escolten els diferents punts de vista que tenim, venint de diferents tradicions religioses o bé de cap tradició religiosa. Penseu que el diàleg pot ser interreligiós o interconviccional, i per tant vol dir gent que té creences religioses i gent que no en té, no passa absolutament res, no? I són punts que es comparteixen, alguns en comú i altres que no són punts en comú, i en un diàleg el que hem de fer és escoltar i deixar-nos interpel·lar, i un diàleg no vol convèncer ni vol eliminar les opinions de ningú. Al contrari, el diàleg el que busca és l'entesa, una entesa que, encara que a mi em costi entendre punts de vista de l'altre, sigui capaç d'escoltar-lo i d'entendre perquè té aquests punts de vista, no? I això és clau per al respecte, i insisteixo, clau per arribar a que el compliment al dret a la llibertat religiosa, i aquesta garantia, doncs sigui una realitat. Jo puc entendre perquè l'altre fa algunes coses d'una manera diferent a com jo les faig, no? O sigui, sona una cosa molt, molt elemental, però és la base.
0: I tant. De fet, sovint es parla de la llibertat religiosa com un dret individual. Ara parlàvem d'aquest diàleg per part de la societat, no?, que és tan necessari per garantir-lo, però quin paper juguen les institucions?
1: Les institucions juguen un paper clau perquè al final no som... És a dir, el diàleg comença quan dues persones individuals, evidentment, tenen la voluntat de posar-lo en marxa, però les institucions tenen un paper clau en promoure'l o en ser una barrera, no? I per tant, insisteixo, aquí a Catalunya les institucions, siguin universitàries, sigui l'administració, siguin culturals, van molt de la mà i remem molt tots de la mà per posar l'escenari i per posar les condicions perquè aquest diàleg tingui lloc, no? I sigui possible. El congrés de d'aquí uns dies és un exemple claríssim. Només, per exemple, la inauguració, la primera... Els convidats, la taula rodona inaugural, doncs està formada per perfils tan diferents com el cardenal arquebisbe de Rabat, monsenyor Cristóbal López, la doctora Zoila Convalia, que és experta en dret eclesiàstic de Saragossa, una periodista i analista ucraïnesa, i fins i tot una princesa jordana, que ve a explicar doncs també iniciatives des del seu punt de vista, no? Les institucions han de promoure i escenificar i fer visible aquest diàleg.
0: Doncs el 29 i el 30 de gener té lloc aquest tercer Congrés Internacional sobre la Llibertat Religiosa i de Consciència, del qual hem fet un tastet amb Alba Sabater, que és membre de l'Observatori Cultura, Comunicació i Religió, Blanquerna URL. Alba Sabater, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest tercer congrés.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, esteu tots i totes més que convidats.
0: Gràcies. El like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre Poesia per al nostre temps. La seva autora és Anna Rossell, està editat per Inverso i, a més, fa poc s'ha traduït al castellà. En aquest poemari, Rossell presenta als lectors la part més fosca del món, la més lletja, ara ho desgranem tot plegat, però ella diu que no ho fa amb la intenció d'integrar-la, sinó de superar-la. Anem a descobrir de quina manera. Anna Rossell, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, Laura, molt bé. Gràcies per la invitació, eh?
0: A vostè, per acceptar-la i per ser avui amb nosaltres. Expliqui'm això de la part més fosca, més lletja del món. Com la podem superar i per què és important que l'ensenyem, que l'expliquem?
2: Mira, és important perquè és un deure moral. D'entrada és un deure moral, però diguéssim que a banda d'això, doncs parlar de les coses que no ens agraden serveix per a molt, per vessants diferents de la nostra, diguéssim, de la manifestació poètica. Una és la poesia és, com tanta literatura, doncs és comunicació. I la comunicació serveix per moltes coses, és a dir, per posar de relleu, mostrar allò que no a tothom se li dona a veure, sinó que ajudes a destapar coses perquè la gent se'n conscienciï, com vosaltres feu, els periodistes, no? És una mica això, també. I d'altra banda, serveix a la persona que escriu per descarregar, per com una mena de catarsi, que ara ho dèiem, no? Mm-hmm. És a dir, no és però només, no s'esgota amb la catarsi, o sigui, la meva intenció, i suposo que la majoria de la gent que escriu en aquest sentit i que desvetlla notícies lletges, doncs volen doncs, això, comunicar-ho per conscienciar, per ajudar a reunir més, com en diria, les sensibilitats en una direcció precisament que ajudin a superar-ho. Perquè quanta més gent ho sapiguem, a veure, amb una mica d'optimisme, evidentment, perquè tal com van les coses no sembla pas, i no és només una qüestió de darrera hora, és de ja fa molts anys, no sembla pas que sigui fàcil superar les desfetes que estem veient davant nostres ulls, no? Llavors, és difícil, però no perds mai l'esperança i tens el deure de, jo ho percebo d'aquesta manera, tens el deure de fer alguna cosa que serveixi o que pugui potser servir.
0: De fet, el títol d'aquest poemari ja ens dona algunes pistes, no? Poesia per al nostre temps, mm-hmm. El moment on vostè ens vol portar o del qual vol que siguem conscients, que és l'ara o també una mica a finals del segle XX, actualitat, no? Podríem dir.
2: Sí. Sí, sí, perquè bé, és una mica al llarg de la meva vida jo sempre he tingut bastant en compte. No ho sé, potser és una qüestió de psicoanàlisi, no? Però jo, diguem, també pel fet que sóc filòloga alemanya, he tingut molt present doncs el genocidi jueu, de gitanos, de gent que tenien... No són, sempre s'esmenta el genocidi jueu, i no és només el jueu. També els nazis van matar molts gitanos, molta gent homosexual, molta gent d'ideologia política diversa, ja no vull dir oposició pura i dura, sinó tot el que no fos nazi era enemic, i per tant, doncs, republicans espanyols, és a dir, una quantitat de gent que no estava, és a dir, gent que, com diríem, que ara ni diem d'altres habilitats, això, és a dir, gent que no tenia el cos bé o que no tenia la ment bé. Llavors, tota aquesta gent se la va carregar el nacionalsocialisme d'una manera despietada i sense. Clar, va fer una indústria de la mort. És a dir, no era la mort de les guerres, que ja és prou greu. Vull dir que no li vull treure plom en el que també són altres desastres, no? Però una indústria planificada de la mort, això és difícil de tornar a veure, i espero que ho sigui, perquè, és clar, tal com van les votacions, a vegades dius, bueno, i encara viuen alguns supervivents d'aquell genocidi, i ja la gent, els joves, sobretot, sembla que es deixen entabanar i tornen a votar extremes dretes. No ho sé. Bueno, és a dir, que jo he tingut molt en compte aquesta sensibilitat de, per conscienciar els estudiants, perquè jo he estat professora a la universitat molts anys i he tingut estudiants joves que ja no havien viscut aquests desastres i que potser a l'escola tampoc els havien ensenyat. Més que el potser el posaria ja, el trauria, perquè em sembla que no sabien ni del franquisme. Llavors, que és a casa, era a casa seva. Llavors, esclar, jo em veia doncs obligada i m'agradava de treballar aquests temes amb els estudiants. I llavors feia un programa una mica dedicat a aquesta cosa.
0: Per tant, sí, d'alguna manera podem dir que aquest poemari, poesia per al nostre temps, neix una mica del dolor que han provocat, sí, o que han generat aquests temps, o que generen aquests temps també, sí, actuals.
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí, coses que a mi també m'han impressionat molt. És a dir, el ventall és molt ample, per desgràcia, no? És molt, molt i molt ample, però no és només, no es tracta no, de la poesia d'Auschwitz, que jo he fet també un llibre de poemes sobre, monogràfic sobre Auschwitz. I, però a part d'això, en aquest poesia per al nostre temps ja no conté els poemes d'Auschwitz, perquè ja tinc un altre llibre dedicat a això. Però, clar, també els tinc en compte, perquè el dolor, doncs, prové... Per a mi arranca en la meva vida, sense que ho hagués viscut, perquè jo vaig néixer més tard, però tot i això, clar, la meva formació, doncs, ho ha marcat, sí, sí.
0: A vegades potser pensem que l'art només ens mostra qualsevol tipus d'art, la part més bonica, no?, del món, o que és...
2: Però això ja fa molts anys que està superat, eh?
0: Però això ho hem de trencar, potser,
2: sí,
0: no?
2: Sí, s'ha de trencar. Si vols conèixer el món... ho has de fer, perquè el món sencer doncs és lo bonic i lo lleig, i l'estètica de la lletjor, com us deia, doncs és una estètica que van fer servir els naturalistes, que va publicar un estudi sobre l'estètica de la lletjor en Karl Rosenkranz ja en els anys 30, em sembla que eren, no em recordo quin any va ser. No, perdó, 1853, sí, que va publicar l'estètica de la lletjor. Bé, i esclar, i després això ho van assumir, a veure, perquè esclar, fins a llavors semblava que només l'art en general, no només les lletres artístiques, sinó també l'art en general, s'havia de remetre a lo bell, a lo bonic. I esclar, i amb això s'hi va trencar. I Adorno també ho va dir, en el de l'escola de Frankfurt, això ho hem de trencar. Llavors, el mateix Brecht, que va començar a escriure ja en els anys 30, no?, i abans, deia, no són tiempos para la lírica. Bueno, ara ho dic en espanyol perquè recordo una traducció espanyola dels seus Keine Zeit für Lyrik, no?, deia. És a dir, però això ja fa molts anys que ho han superat. No sé, per parlar en Gottfried Benn, per exemple, que és un poeta alemany molt reconegut, la Maria Luisa Ni, moments, després les poetes que esclaten amb poetes de la emigració que van ser perseguides pels nazis, aquestes també van trencar, evidentment, la Maria Mercè Marçal, per parlar d'algú d'aquí a casa, que va dir ja mai més escric amb rima, no, o alguna cosa així, no recordo com ho va dir més bonic, però ho va dir d'alguna manera molt contundentment, la Ingeborg Bachmann, jo que sé, hi ha tants caps pensants i diguéssim, i escriptors de qualitat que van trencar amb això. I quan parlo de Brecht, Keine Zeit für Lyrik, no és temps per la lírica, es referia una mica a la idea aquella de que va dir primer Adorno, ja no so,

0: ser Gloria Stewart i per què va haver de marxar de Barcelona d'amagatotis? La resposta a aquestes preguntes es troba a la novel·la de Rafael Vallbona titulada La musa de la plaça Reial. Si no coneixem el nostre passat, mai no sabrem qui som ni a on anirem, diu en Gerard quan es troba amb en Joan per cercar informació sobre el passat del seu avi Ricard. Aquesta frase és el punt de partida del relat, que alterna passat i present per remarcar la necessitat de conèixer la memòria històrica. La novel·la ens explica el crim dels existencialistes de l'any 1962 a Barcelona, un fet real que va ser aprofitat per la policia per reprimir les primeres ànsies de llibertat que de la mà del jazz començaven a mostrar alguns sectors de la joventut. Paral·lelament, Vallbona ens explica com va arribar aquest gènere musical a Barcelona amb Gloria Stewart, una atractiva novaiorquesa de mirada trista i posat lànguid, de la qual es diu que qui la va veure actuar no la va oblidar mai. A la plaça Reial de Barcelona s'hi respiraven aires de llibertat. La gent anava amunt i avall tota la nit, s'abraçava i es petonejava. Els diners corrien i es podia comprar de tot, marihuana, tabac, prostitució... El jazz era la banda sonora que acompanyava aquella agitació constant. Els joves volien una altra vida, sabien què estava passant fora, a França i en altres llocs d'Europa, i volien construir una societat diferent. Llegir llibres prohibits, escoltar músiques suggeridores, reunir-se per parlar o ballar eren maneres alternatives de fer antifranquisme. Era una època en la que el jazz trencava barreres mentals i transformava els individus. La inversió en l'època no seria completa sense parlar de la censura i de la policia. Vallbona descriu minuciosament els problemes d'un periodista que escriu sobre l'assassinat. La premsa conservadora feia temps que tenia la plaça Reial i el Jamboree en el punt de mira. Consideraven que l'aura del cosmopolitisme i la llibertat associada al jazz era la culpable de la relaxació moral dels joves. També hi trobem un acurat retrat dels policies del règim, sempre atents a reprimir qualsevol espurna de llibertat. Un grup de torturadors que no s'arronsen a l'hora de fer cantar als detinguts allò que els interessa per amollar la realitat als seus propis interessos. En definitiva, una bona novel·la negra que admet també una lectura en clau política.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, però també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb més temes i amb nous protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
9: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet?

Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La passada setmana vam dedicar-la a la desconeguda Imas Nadieri, la poc coneguda òpera de Verdi que va estrenar a Londres amb un èxit clamorós. Avui de nou, una obra poc coneguda del geni italià, Il Corsaro.

Il Corsaro, és a dir, El Corsari, és una òpera dividida en tres actes, amb música de Giuseppe Verdi, i llibret en italià de Francesco Maria Piave, tot i que basat en el poema El Corsari de Lord Byron. L'estrena va ser el 25 d'octubre del 1848 a l'actual Teatre Verdi de Trieste. En quant als personatges que apareixen en aquest Corsari, Corrado és el capità dels pirates, un tenor, Medora, l'amor de joventut de Corrado, paper per soprano, el paixà Seid és el paixà de Coron, un paper per baríton, Gulnara és l'esclava favorita de Seid, paper aquest per soprano. Aquests són els personatges principals que intervenen en aquest poc conegut títol de Verdi. De fet, Verdi va expressar el seu interès en el poema de Byron, El Corsari, l'any 1844, quan estava planejant una òpera per Venècia, però no hi havia un baríton que fos l'adequat. Així, l'any 1845 havia de compondre tres òperes, una per ser estrenada a Londres, però es va trobar amb diverses dificultats, tal com ja us vam comentar al programa dedicat a Imes Nadieri de la passada setmana. L'òpera que finalment es va estrenar a Londres, tot i la seva inicial, que era que fos Il Corsaro, finalment va ser, com dèiem, Imes Nadieri. Però Verdi ho va descartar en trobar l'òpera massa freda i teatralment ineficaç. Per tant, Imes Nadieri es va convertir, com dèiem, en l'òpera per a Londres, i Verdi i el seu ajudant Emanuele Muzio van viatjar a la capital britànica a finals de 1847 per la seva estrena, que es va celebrar el 22 de juliol d'aquell 1847. Després, el compositor va tornar a París, on va romandre durant 2 anys, mentre que Muzio va tornar a Milà. Després d'Imes Nadieri, per tal de satisfer l'òpera que tenia pendent per Luca, Verdi va proposar Il Corsaro. Se li va oferir una contraproposta, però que va rebutjar, i des de París, al febrer del 1848, Verdi va enviar la partitura completa a Luca a través del seu col·laborador Muzio. Malgrat que Verdi ja era un compositor de gran èxit a Itàlia, l'estrena va passar molt desapercebuda, en bona part a causa de diversos problemes a l'hora de posar en escena el títol. Tanmateix, a més de la ciutat de Luca, l'òpera es va representar a Milà, Turí, Mòdena i Venècia l'any 1853. En tot cas, anem a conèixer aquest Il Corsaro de Verdi, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. L'acció del primer acte d'Il Corsaro de Verdi comença al vaixell de Corrado, a prop de l'illa. L'illa està controlada pels corsaris o pirates. Un cor introdueix a Corrado, el capità dels pirates, que està a l'exili. Lamenta la seva condició actual, però rep una carta amb informació militar sobre el paixà turc Seid. El convenç de navegar amb els seus camarades i immediatament comença a reunir les seves tropes. Canta Josep Carreras. Oh, sí.

La següent escena d'Il Corsaro de Verdi es desenvolupa a la casa de Medora. Medora està sola i està ansiosa pel retorn de Corrado. Acompanyada de la seva arpa, canta una preciosa ària, però vagament sinistra. Un pressentiment sembla dir-li que les coses sortiran malament. En tot cas, canta des d'una veu angelical la soprano catalana Montserrat Caballé.

Quan finalment arriba Corrado, els dos canten un duet que capta tant la serenitat del seu amor com la incertesa del seu futur. Medora demana a Corrado que no marxi, però finalment parteix per anar a enfrontar-se al Paixà. Jesse Norman és Medora i Josep Carreras, Corrado, els dos dirigits per Lamberto Gardelli.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els moments d'òpera. El segon acte del Corsaro de Verdi comença a l'harem del paixà Seid. Les esclaves de l'harem tenen cura de Gulnara, el favorit del paixà. No obstant això, Gulnara no està satisfeta amb les atencions del paixà. Ella es burla de la vida a l'harem i vol la llibertat i l'amor veritable. Un eunuc convida Gulnara a un banquet de celebracions anticipant la victòria del paixà en l'eminent batalla marítima amb els corsaris. Ella expressa l'esperança que alguna cosa millor li pot esperar a la vida, somiant que els corsaris les alliberaran i les dames de l'harem li diuen que sou l'esperança de totes. Montserrat Caballé és de nou Gulnara.

Said i els seus homes expressen els seus sentiments que Alà els protegirà. Un esclau pregunta al paixà si un mariner, que aparentment ha estat escapat dels corsaris, podria ser admès. Said li atorga una audiència i l'interroga. De sobte tothom s'adona que hi ha flames al mar. La flota del paixà està cremant. A mesura que el mariner es treu la seva disfressa i es presenta com a Corrado, els seus corsaris envaeixen el banquet i es produeix una batalla. Al principi sembla que Corrado i els seus homes guanyaran, però cometen un error fatal. Veient que l'harem està cremat, Corrado decideix rescatar Gulnara i les altres dones. Això dona temps al paixà i als seus homes per reagrupar-se. Prenen aleshores presa Corrado i Said se li confronta i condemna Corrado a una mort espantosa, però Gulnara li mostra gratitud per haver-la salvat a ella i a la resta d'esclaves. A més de carreres i cavaller, Gianpiero Mastromei és el paixà Said.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte. Seguim els moments d'òpera. A l'inici del tercer acte d'Il Corsaro de Verdi, Said està gaudint de la seva victòria, però no està del tot satisfet. Té por que Gulnara, la seva favorita, s'hagi enamorat de Corrado. Assegura que la mort de Corrado s'apropa, ja que té set de venjança. Gulnara reconeix que estima a Corrado i això enfurisma a Said. Montserrat Caballé és Gulnara, mentre que Gian Piero Mastromei és Said.

Corredor, després d'haver subornat un guàrdia per deixar-la entre la seva cel·la, Gulnara promet ajudar-lo, lliurant-li un ganivet per matar Seid. Corredor rebutja la seva oferta citant el seu honor com a combatent. També detecta els seus profuns sentiments per ell i li diu que està enamorat de Medora. Gulnara surt d'escena dient que, malgrat tot, matarà Seid. De nou, cavaller i carreres.

0: La darrera escena d'El Corsario de Verdi no podria ser més tètrica. Medora ha begut un verí per morir, motivada per l'absència de Corrado. Però en aquell moment el vaixell que transporta a Corrado i Gulnara apareix a l'horitzó. Quan arriben, Corrado i Medora s'abracen. Però cada personatge relatarà els seus sentiments. Corrado comença explicant com ell i Gulnara es van alliberar, però l'alegria es trenca quan mor Medora a causa del verí que ha ingerit. Tot i que els seus homes intenten detenir-lo en veure morir a la seva estimada, Corrado decideix saltar al mar des d'un penya-segat i així acabar també morint. I aquest és el trist final d'Il Corsaro de Verdi. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. Oh!

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula plegar. Plegar és posar en doble una o més vegades una roba, un paper, etc. Així parlem de plegar els llençols, plegar el tovalló o plegar un full de paper, per exemple. Plegar és enrotllar un filat, un teixit, un ordit, sobre un corró, un rodet, una bitlla o fer plecs a una peça de roba. Plegar també és aconduir allò que s'està fent quan s'interromp una feina per reprendre-la, després d'un temps més o menys llarg. Plega la feina i marxem. Sabeu, però, què vol dir plegar banderes? Plegar banderes és retres, renunciar en senyal de desfeta, de desistir d'una empresa. Com que estàvem perdent, vam plegar banderes. O més val que pleguem banderes perquè ja està vist que no podrem convèncer aquesta gent de llogar-nos al local. Plegar gàbies és cessar una activitat. Val més que pleguem gàbies perquè aquest negoci ens arruïnarà. També plegar el ram és cessar un negoci o un propòsit. Aquest botiguer haurà de plegar el ram. Es pot dir que ja no té parròquia. Plegar veles és tocar el dos, marxar. Cap a les dues de la matinada ja no quedava ningú al local i van plegar veles. Plegar-la pel descosit és dir tot el que ve a la boca, sense reflexió. I l'hora de plegar? L'hora de plegar. No està confirmat que provingui del tèxtil, però hi ha fonts que relacionen l'expressió amb l'últim pas abans de marxar de la fàbrica. Així doncs, pleguem. Prou. Acabem. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 6866 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
1: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí. Fins aquí l'emissió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: baby. I'm a fireball.
1: Escolta, Zika.
2: Ei, què passa, què dius?
3: Què passa, crac? Ens tirem el tema, o què?
2: Foli, tens de birra o no?
3: Sí, passa'm-ho.
2: Vols?
3: Vinga. Va, sabatilla.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
2: Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Jo vull fer...

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i

0: atenc a mai.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el